0: te toca, de adeu.
1: Siguis on siguis.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: La ràdio del Ter sona a tot el món. Escolta'ns.
1: Ràdio Manlleu.cat.
0: Ràdio Manlleu.cat. Anywhere with you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida més greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent previsiblement entre els membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Castellbisbal i una altra a la 27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar, per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
2: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
3: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
4: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
4: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
4: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
1: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
4: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
1: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
4: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
1: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
4: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
3: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
1: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de salut física, tenen a veure des de privació, no? Del son en els cicles, no? Circadians, no? De la son.

0: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, el tret de sortida, aquest pla. Allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
1: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
0: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
2: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
3: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
2: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació en horari de matí de 10:00 a 14:00 i també en horari de tarda de 4:00 a 7:15.
4: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
6: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
7: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
5: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
8: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic, en equipaments energètics medicaments sostenibles i integradors socialment.

0: També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments a locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat el mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
1: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
3: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
2: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
4: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
1: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
4: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
1: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciutat Real.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
5: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
1: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
6: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
1: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
8: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
7: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
1: I de Barcelona a l'Alt Camp. Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
10: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
9: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
11: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
12: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada. Tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
11: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
13: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y esto.
11: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esports Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
14: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
15: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de
16: de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo, y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
14: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
11: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
17: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
18: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
19: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
17: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
20: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos y al baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esa ciudad, de Badalona.
11: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu pujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte, aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la Fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
3: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat DIA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff, el Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy...

0: Y sí, esto.
1: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
3: El Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
2: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
1: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria, la primera federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Ja ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ARET Segona Mà.

Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.

0: Son las 4.
1: Son las 4.
2: Radio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
4: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
3: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
5: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, ha advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut, que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del Vice Pérez i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magister conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admès que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2017, al qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts a la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals es podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat, perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema, perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.
3: Contra, abstencions... Doncs també quedaria aprovat per unanimitat. Gràcies. Passaríem doncs al punt 3. En aquest cas, aquest punt és aprovar la revisió i actualització del projecte de Ciutat Amigues de les Persones Grans de Manlleu, 2026-2030. Era un punt que estava previst que l'expliqués la regidora Núria Roura. Com que no hi és, doncs explicaré jo mateix. Bàsicament doncs, és donar continuïtat a la feina que s'ha estat fent, és a dir, doncs, des del 2019, en aquest cas el 30 d'abril, es va aprovar per ple d'adhesió en aquest projecte de xarxa global de ciutats amigues de la gent gran. Llavors, el 2021 doncs, es va redactar doncs, aquest projecte i més que res és atès doncs, els resultats que ha tingut doncs, amb aquest últim trimestre del 25 i principis del 26 s'ha elaborat doncs, una revisió i una actualització d'aquest pla. Al final, doncs, amb els resultats d'aquesta revisió, el que es fa doncs, és renovar, d'alguna forma, renovar revisant aquest pla, doncs, de cara que sigui 2026-2030, i enfocar-ho sobretot doncs, en l'edatisme, que al final és la discriminació més gran doncs, que reben les persones grans. No sé si hi ha cap intervenció. No? També passaríem doncs, a la seva votació. Vots en contra. Abstencions. També quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 4, que és aprovació del compte general de l'exercici 2025, també doncs, amb l'absència de la regidora Roura, ho explicarà la regidora Bautista, que també està com ho va fer-ho a la comissió informativa.
4: Després de les vacances, un perd ja les dinàmiques.
0: El 28 de juliol del 2026, la Comissió Especial de Comptes va dictaminar favorablement el compte general per a l'exercici del 2025. En data 31 de juliol del 26 es va publicar l'anunci al BOP i, segons consta amb el certificat de secretaria de 24 d'agost, es fa constar que durant aquest període reglamentari d'exposició pública doncs no s'han formulat al·legacions. Per tant, l'acord amb aquest plenari seria en aquest sentit: aprovar definitivament el compte general de l'Ajuntament de Manlleu corresponent a l'exercici 2025 integrat pel propi de la corporació.
3: Gràcies, Lluïsa. Intervencions? Cap intervenció? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? És aprovació del compte general, per tant es vota. No es dona compte, és aprovació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova, doncs, per unanimitat aquest compte general de l'exercici 2025. El cinquè punt, sí que en aquest cas és només donar compte al ple dels informes de morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors del segon trimestre de 2026. Per tant, doncs, tal com es va fer a la comissió informativa, ja heu tingut a disposició la documentació, senzillament és a donar compte. No sé si hi ha cap intervenció, doncs quedaria donat compte. El punt 6 torna a ser donat compte de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2026, segon trimestre. El mateix, jo tinc una documentació doncs, a disposició, no sé si hi ha cap comentari, cap observació. Doncs també quedaria donat per compte. I passaríem al punt 7, que és concessió de condecoracions, medalles i reconeixements al treball desenvolupat. Lluïsa, sisplau.
0: Sí, gràcies, alcalde. Com ja us vaig informar a la comissió informativa, és el mes d'octubre, celebrarem el que és el patró, el dia del patró de la policia local, i llavors aquí sempre se sol fer, ja des de temps enrere, pues una concessió de medalles i reconeixements per a algun tipus d'actuació que hagin pogut tenir, o bé els mateixos policies, o agents d'altres cossos de seguretat, o bé des de la ciutadania. I aquest any es proposa concedir la medalla al Servei per al Mèrit Professional a 5 agents de la nostra policia municipal, concedir una medalla també per l'antiguitat a un membre de la nostra policia municipal, concedir també una medalla i homenatge en col·laboració als membres de Mossos d'Esquadra per la seva col·laboració, per la col·laboració que han tingut en diferents episodis que s'han viscut a la nostra població, i també donar unes felicitacions públiques amb algunes manlleuencs i manlleuenques per la seva col·laboració i la seva implicació, més que res, el dia que va haver-hi el tràgic accident dels incendis aquí a Manlleu. Llavors això no són medalles, sinó que es fa com una felicitació pública amb agraïment doncs, del servei i que es va prestar en aquell dia. Us convidarem al dia del patró, que serà la primera setmana d'octubre, i llavors sí que ens agradaria doncs, que poguéssiu assistir a aquest acte.
3: Gràcies, Lluïsa. Intervencions? Comencem per ara, gent de Manlleu. Endavant, Ferran.
4: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres, com no podia ser d'altra manera, el nostre vot serà favorable i volem felicitar de manera expressa tots els agents de la policia local, membres dels Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia, així com el personal sanitari, tècnic i administratiu reconegut. Com a societat hem de posar en valor la valentia, el compromís personal demostrats en situacions d'alta gravetat i complexitat que, per desgràcia, Manlleu ha viscut recentment. Gràcies.
3: Gràcies, Ferran. Lleonard.
5: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Bé, nosaltres des de la CUP indudablement reconeixem, agraïm les actuacions dels membres dels cossos policials, ens afegim igualment al reconeixement a altres treballadors de l'Ajuntament i als voluntaris no vinculats a l'Ajuntament. En definitiva, a tots els que van participar en els dos desgraciats accidents que hem patit aquest any. Moltes gràcies a tots. Però alhora ens remetem a la intervenció que ja vam fer al ple del setembre de l'any passat, en la que reivindicàvem, afegint-nos al company Toni Poyato, que aquest reconeixement a la trajectòria o als mèrits no es faci només al personal d'una àrea, sinó que sigui extensiva a qualsevol persona que treballa a l'Ajuntament. Es va recollir la proposta, però de moment no veiem que es tingui previst fer-ho. Per tant, mentrestant no estigui previst aquest reconeixement, nosaltres hi votarem en contra, com hem fet en anys anteriors. Gràcies.
3: Gràcies, Leonard. Sí, Pollato.
6: Gràcies, senyor alcalde. Pues en aquesta ocasió nosaltres votarem a favor. I una mica per la mateixa raó que ha comentat el company Lleonard, perquè la comissió on se'ns va explicar que es farien aquests reconeixements, que són tots merescuts, també se'ns va explicar que a finals d'any es faria un reconeixement a tots els treballadors de l'Ajuntament de forma nominal i explícita respecte a la seva activitat que han tingut a l'Ajuntament. Per aquest motiu, l'any passat i tradicionalment ens hem abstingut i en aquesta ocasió votarem a favor. Es va explicar.
3: Gràcies, Lleonard. Ai, Toni. Sí, Lluïsa.
0: Sí, bueno, més que res per al·lusions. A la comissió informativa jo vaig dir expressament que recollia precisament la petició que es va fer i tal com es va quedar l'any anterior, que el que sí que es faria és al final d'any aquest reconeixement conjunt, que aquest acte era un acte de policia que s'havia fet sempre, era com més intrínsec de la policia i es va dir que es reconeixeria final l'últim ple de l'any, el desembre, aquest reconeixement, que llavors evidentment abans de fer-lo de fer el llistat de la gent reconeguda, penso que estaria bé també poder-ho consensuar una mica entre tots. Això es va recollir, jo ho vaig manifestar així la setmana passada a la comissió informativa, no ho he manifestat explícitament en aquest plenari, però serà així. Per tant, demanaria que reconsideréssiu el vot si aquest era l'objecció que teníeu.
3: Sí, Lleonard, endavant.
5: No, és clar, jo em referia a que això, si ho tinc malament, això va ser l'acord que es va fer l'any passat i que es faria l'any passat. L'any passat no s'ha fet. O sigui, el 2025 no es va fer aquest reconeixement.

0: Vots en contra. Dos vots en contra. Abstencions. Vots a favor. S'aprovaven tots els vots a favor, excepte els dos de la CUP. Passarem al punt 8, que és l'aprovació de la liquidació del cànon del contracte per la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable, corresponent a l'exercici... sí, disculpeu, per anar al títol, després t'anava a dir que sortissis. Corresponent a l'exercici 2025, el regidor Bosch ens deixa per qüestió d'incompatibilitat, i llavors el punt l'explicarà el company Pep Madrid. Esperem uns segons... Perfecte, doncs ara sí que ja tenim el company Bosch fora de la sala. Regidor Madrid, sisplau.
1: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, aquest punt número 8 que portem al ple es tracta de que el contracte de gestió del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable preveu que el contratista haurà de satisfer un cànon anual, que és la diferència, pel terme variable de facturació, de la diferència entre els ingressos produïts per l'aplicació de les tarifes i les despeses del mateix. En aquest cas, estem parlant de l'any 2025 de 23.867,09 euros a favor del concessionari. Aquí té a veure, tal com us vaig comentar a la comissió informativa, l'augment de tarifes promogut l'any 2024 en ares d'aixugar aquesta diferència i promoure doncs, una millor eficiència de les tarifes i que és d'aplicació a partir del 2025. Recordar que aquest mateix exercici, 2024, el cànon va ser negatiu pels interessos de l'Ajuntament per un import de 152.353 euros i més o menys amb imports semblants l'any 2023 i 2022. Creiem doncs, que aquesta era una mesura que calia portar a terme i ara en veiem, diguéssim, els fruits. Gràcies.
0: Gràcies, Pep. Intervencions? Endavant per part d'ara.
2: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Des del nostre grup, avala la feina feta i els criteris dels serveis tècnics municipals que han detectat i rebutjat 4 factures no justificades de més de 24.000 euros que la concessionària pretenia imputar com a despesa de servei. No hem d'oblidar que l'aigua és un bé essencial que per moltes famílies actualment els costa molt de pagar. Ja sabem que des de l'equip de govern han fet reduccions per trams per ajudar les famílies, però avui ens han demostrat que hi ha irregularitats i quan el riu suena és que aigua lleva. Per aquest motiu exigim a l'equip de govern que segueixi amb el màxim control i fiscalització sobre la companyia privatitzada. Hem de defensar l'interès públic i evitar sobrecostos indeguts amb la gestió d'un bé essencial com l'aigua. També tornem a reclamar, com a molts partits del consistori, una auditoria del Servei de Gestió de l'Aigua abans de que acabi el mandat. Gràcies.
0: Gràcies, Rossend, per part de la CUP. Endavant.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Una mica em repetiré amb el que deien els companys d'ara. I és que, bueno, d'entrada, com bé deuen pensar, des de la CUP hi votarem en contra. Ja és sabut que nosaltres apostem per la gestió pública de l'aigua, ja sigui a través de l'Ajuntament o d'una empresa de titularitat pública. Ho hem dit reiteradament en diverses ocasions i insistirem els cops que faci falta. D'altra banda, se'ns va informar que a través del catàleg la Diputació de Barcelona costejarà una auditoria de la gestió del servei d'aigua. Ens n'alegrem molt, ja que és una demanda que des de la CUP feia molt temps que fèiem. Volíem demanar si es pot informar públicament en quin punt es troba ara aquesta auditoria i demanem el compromís de l'Ajuntament, de l'equip de govern, per tal de que en faci seguiment. També que es comprometi a pressionar l'empresa perquè faci arribar tota la documentació als o les auditores que requereixin, ja que ens consta que no sempre ha estat així. I finalment, una mica el que deien els companys d'ara, volíem comentar una sorpresa que hem tingut en mirar la documentació de l'expedient. I és que en la proposta de liquidació que feia Agbar a l'Ajuntament per al 2025 hi trobem dues factures que no han estat acceptades, però sorprenentment ja havien estat rebutjades l'any passat. Concretament són una d'un import al voltant d'uns 16.000 euros en concepte de tapes a l'Avinguda Puigmal i una altra d'un import d'uns 4.000 euros en concepte d'escomesa Collsacabra 42, que aquesta data del gener del 21. Llavors ens preguntem a què es deu aquesta insistència per part de Veolia d'anar provant de passar un any rere any aquestes factures. No serà que estan provant a veure si cauen? Perquè estem parlant d'un import que ronda els 20.000 euros i bueno, no són pocs diners.

0: Gràcies per part de Socis de Sevilla. No? Doncs Pep, tens la paraula per respondre. Gràcies.
1: Sí, gràcies. Bé, sobre el tema de les factures, efectivament, jo crec que des de, com a mínim, des de que jo sóc regidor, que les anem arrossegant. I amb aquestes factures, val a dir que hi ha la tasca dels tècnics, i per descomptat, doncs crec que també m'haig de posar, si més no, la meva petita aportació. Aquestes factures, quan vam entrar a aquesta legislatura, estaven pendents, i resulta que ni l'enginyer municipal, ni el regidor que les va acceptar, ni l'interventor que les hauria d'acceptar, estan ara aquí treballant a l'Ajuntament. Llavors, suposo que tard o d'hora aniran a pèrdues o guanys de l'empresa i la nostra feina per ara ha estat rebutjar-les. Però que tingueu present que aquesta és la qüestió perquè hi ha aquestes tres factures. Perquè ningú dels que ara tenim alguna responsabilitat dins de l'Ajuntament les hem acceptat. Val? I respecte sobre el tema del compromís, jo crec que si ara s'està fent una auditoria és perquè és el compromís que vam adquirir per part de la meva regidoria de portar-ho a terme. Crec que ho he explicat diverses vegades ja en aquest plenari la situació. Jo crec, sincerament, si els contractes llargs, els que hem tingut l'oportunitat de treballar amb gestió de contractes, té una part positiva, que és que et poden alliberar o et poden aportar un determinat servei que necessitis en aquell moment, i jo crec que en el seu dia, quan l'alcalde Pere Prat va signar aquest contracte, és perquè Manlleu necessitava aquest tipus de contracte, perquè darrere hi havia 2 milions i pico d'euros amb inversions que s'havien de fer al poble. Estic absolutament convençut. El que sí que és veritat és que el temps fa que els contractes, en funció de les dinàmiques i com evoluciona, o també, per què no dir-ho, quan hi veiem al cap de 10 anys com evoluciona el contracte i els preus, és fàcil, això és com els economistes. Quan la crisi està aquí, tothom li sap trobar una explicació. Endevinar-la és més complicat. I torno a dir, fa 2 anys vam tenir una finestra d'oportunitat en aquell moment, no va ser factible, perquè, entre altres coses, no teníem 2 milions d'euros per desvincular-nos d'aquí. Llavors, el compromís d'aquesta regidoria, aquest equip de govern, és clar i contundent. Hem de tenir aquest contracte durant 8 anys més. I ara han passat 2 des que vam tenir la finestra d'oportunitat. I, com a mínim, modestament, a mi m'han ensenyat que els contractes són per complir-los, a no ser que hi hagi clàusules, una manifesta situació de desproporcionalitat entre el servei que s'aporta per part de la concessió i el que signa el contracte, que jo fins ara no ho he percebut, perquè si una cosa sí que és veritat és que estem a sobre del servei, perquè el preu sí que ens ve donat pel contracte.
0: Gràcies, Pep. No sé si hi ha cap resposta. Sí, endavant, Montse.
2: Sí, només en temes aquests de l'auditoria, que sí que internament en juntes de govern se'ns ha comentat i se'ns ha explicat, però volia també si públicament es podia dir quin és una mica els terminis i en quin punt es troba ara.
0: Endavant, Pep.
1: Però estem en fase de presentació de la documentació per part de la concessió. Se li va enviar la setmana passada tot un reguitzell de documentació perquè en tornant de vacances doncs, la gent que porta l'auditoria no havien respost i se li ha traslladat. Hi ha prevista una reunió per Teams, crec que està fixada pel proper divendres o dilluns, on entre les tres parts, la part d'auditoria, la concessió i l'Ajuntament, tècnics i servidor, i doncs, a partir d'aquí doncs, intentar que ens facilitin tot allò que ens han demanat a la major brevetat possible. L'idea és tenir-la finalitzada a finals d'any.
0: Gràcies, Pep. Doncs no sé si hi ha més intervenció, doncs passaríem a votació. Em diuen també que, sisplau, que quan parlem ens acostem els micros perquè se sent malament. En qualsevol cas, doncs, passaríem a votació d'aquest punt, doncs, número 8. Vots en contra. 2 vots en contra. Abstencions. 3 abstencions. Vots a favor. S'aprova, doncs, amb els vots a favor del PSC, d'Esquerra i de Junts. Passaríem al punt 9, que és l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta en ple domini al Servei Català de Salut del bé immoble municipal situat al carrer del Torrent Magí, número 3, destinat a la construcció d'un nou... Disculpeu, sí que s'incorpori de nou, sisplau, a la regió Bosch. Torno a repetir el punt. Passarem doncs al punt 9, que és l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta en ple domini al Servei Català de Salut del bé immoble municipal situat a carrer Torrent Magí, número 3, destinat a la construcció d'un nou centre d'atenció primària i establiment del règim de reversió. Bàsicament, la cessió del solar, que després de tota aquesta frase, la cessió del solar per poder fer un nou CAP. Pep, endavant, sisplau.
1: Sí, gràcies, alcalde. Bé, doncs, tal com comentava, com diu el títol d'aquest punt, el ple de l'Ajuntament del 19 de maig, del 26, va acordar sotmetre informació pública durant un termini de 30 dies l'expedient relatiu a la cessió gratuïta del solar, de l'immoble, perdó, del carrer Torrent Magí, números 1 i 3. Una vegada passat aquest període d'exposició, doncs, farem la corresponent, portarem a votació la corresponent sessió. Estem parlant d'una superfície de 2.043 metres quadrats lliure d'edificacions i per un valor de 453.058,61 euros. També incidirem que, d'acord amb l'article 50 del Reglament del Patrimoni, hi ha unes clàusules de reversió que, per exemple, seria un dels punts que si la finalitat per la qual s'otorga la concessió s'haurà de complir amb el termini màxim de 5 anys. En cas contrari, es retornaria doncs, el bé patrimonial. I que un cop complerta la finalitat, la destinació del bé a centre d'atenció primària s'haurà de mantenir durant els 30 anys següents. Bé, jo crec que aquí ara comença una altra etapa dins el que és les expectatives del nou CAP per Manlleu. No tinc cap mena de dubte que tots els grups que tenim representació parlamentària, que podem incidir doncs, en que Manlleu millori doncs, amb aquest equipament llargament sol·licitat, doncs, aquest és un pas més per intentar doncs, assolir aquesta inversió que no tinc cap dubte serà abans dels 5 anys. Gràcies.
0: Gràcies, Pep. Intervencions. Comencem per la gent de Manlleu.
3: Gràcies, senyor alcalde. Bé, evidentment, nosaltres votarem a favor de la cessió d'aquesta parcel·la per desencallar la infraestructura necessària per a la ciutadania de Manlleu. Una vegada complerts els tràmits patrimonials, demanem al govern que faci la pressió política necessària, com bé deia el regidor, davant del Departament de Salut, per fixar un calendari d'obres i de posada en funcionament immediat. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Ferran. Montse.
2: Gràcies, alcalde. Va una mica amb la mateixa línia. Evidentment, hi votarem a favor perquè considerem que la construcció d'un nou CAP d'atenció primària és una necessitat vital per Manlleu. I com ja vam dir, però insistim ara, esperem que no s'encalli el Parlament i s'agilitzi el procés de construcció, de manera que el CAP esdevingui una realitat el més aviat possible.
0: Gràcies per part dels socialistes.
4: Sí, gràcies, alcalde. Bé, nosaltres també hi votarem a favor. De fet, és l'aprovació definitiva. Ja vam votar en la inicial i la provisional i, per tant, ara votarem a favor. El nostre grup municipal ha insistit moltíssim en la cessió d'aquest terreny. És una de les prioritats que ens marcàvem en aquest mandat i, per tant, evidentment, hi estem a favor i només desitjo que l'equip de govern actual faci la pressió que toqui perquè es construeixi tan aviat com sigui possible i, evidentment, nosaltres ens posem a disposició de tot allò que puguem ajudar.
0: Perfecte. Doncs a veure si entre tots plegats doncs aconseguim fer-ho possible. Passem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Bé, doncs amb aquesta imatge s'aprova doncs, per unanimitat aquesta sessió definitiva del CAP. Esperem doncs, que amb els terminis que té marcats doncs, el Departament de Salut el puguem fer en realitat. Ara, doncs, hauríem de passar al punt 10, però encara no hi anirem, perquè, doncs, tal com ho marquem sempre, quan hem tingut una renúncia d'un regidor, sempre ho deixem per l'últim punt, i, per tant, doncs, en tenim un altre que és per urgència, que és la resolució de recursos potestatius de reposició contra l'acord plenari de 28 de juliol de 2026 i de suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques per l'estudi de la regulació de les dotacions mínimes d'aparcament, que doncs, passarà abans que no pas al punt 10 per una qüestió de coherència que sempre ho hem fet així. I per tant, primer votarem la urgència, i després doncs, votarem a punt. Només per comentar l'urgència, per què entra d'urgència aquest punt, és bàsicament per una qüestió de terminis, perquè doncs, si no ens anàvem ja fora de termini per respondre a això, i va entrar just abans doncs, del mes d'agost, que hi ha molt personal de la casa que és fora, i llavors hem anat molt justos de poder resoldre aquestes al·legacions. Bàsicament, el motiu d'aquesta d'urgència és aquest. Dit això, passaríem a la votació de l'urgència primer. Vots en contra, abstencions, abstencions de la CUP i del PSC, vots a favor. S'aprova doncs, l'urgència amb els vots d'Aliança, de la gent de Manlleu, d'Esquerra i de Junts. I Pep Madrid, si et sembla, doncs, explicar una miqueta el punt. Gràcies.
1: Gràcies, alcalde. Bé, doncs, tal com s'ha comentat, el 28 de juliol va passar per aquest plenari la suspensió de tramitacions i llicències urbanístiques per l'estudi de la regulació i de les dotacions mínimes d'aparcament, que hauria de finalitzar amb una ordenança pròpia per suplir, diguéssim, la mancança que té actualment el nostre POU. Perdó, durant aquest punt, durant aquest període d'exposició, s'han presentat dos recursos per dues comunitats musulmanes que plantegen essencialment tres qüestions. La incidència de l'article 105.2 del text refós de la llei d'urbanisme sobre les dues llicències sol·licitades, crec que van entrar just abans del ple amb tres dies de diferència, a l'empara dels corresponents certificats de règim urbanístic. Dos, la cobertura de la suspensió de l'article 73.1 de la mateix text refós de la llei d'urbanisme, atenent que amb els antecedents de l'expedient també es fa referència a una futura ordenança municipal d'aparcaments. En definitiva, posa en qüestió aquesta capacitat normativa reguladora. I la tercera és la possible incidència amb la mesura sobre el dret fonamental a la llibertat religiosa. El que portem a votació avui és la denegació d'aquestes dues al·legacions i que jurídicament es fonamentarien 1. L'article 105.2 atribueix al certificat de règim urbanístic una eficàcia singular reforçada, és a dir, és un paraigües prou contundent perquè aquestes llicències tinguin la seva corresponent tramitació. Si la finca és edificable, el certificat té una vigència de 6 mesos, que és el cas, i sense perjudici de la prescripció de la legislació sectorial. I és preceptiu atorgar les llicències d'edificació, que és el que s'està tramitant dins d'aquest termini, sempre i quan no puguin ser inesmenables. El punt número 2, l'article 73.1 d'aquest text refós faculta l'òrgan competent a l'aprovació inicial del plantejament per suspendre l'atorgament de determinades llicències amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o reforma. Això és exactament el que acorda el ple, establir una regulació objectiva, homogènia i proporcionada per les dotacions mínimes d'aparcament. I, a més, en qualsevol cas, sense perjudici de la regulació resultant, mitjançant una ordenança municipal, que és el que es va aprovar. I amb la tercera qüestió, el cas analitzat no s'està limitant la pràctica d'una confessió, no s'està qüestionant la compatibilitat de l'ús religiós, ni s'està introduint una regulació singular. Cal recordar que l'acord és pels diversos usos d'equipament comunitari afectats per una problemàtica comuna de mobilitat, com vam fer incís al ple del mes de juliol, i d'estacionament, juntament amb els usos esportius, educatius, sanitari, cultural, associatiu, promoció econòmica, transport, tanatoris, cementiris i d'altres. El criteri de selecció, en definitiva, és funcional i urbanístic, la potencial generació de mobilitat i la necessitat d'establir una dotació d'aparcament idònia. Gràcies.
0: Gràcies, Pep. Intervencions? Endavant, Toni, sisplau.
5: Gràcies, senyor alcalde. Quan es fa una norma per perjudicar algú, les coses solen acabar malament. Vostès sabien, o havien de saber, que els únics equipaments que tenien previst fer algun tipus d'actuació, alguna obra, eren justament aquestes dos centres de culte. Ho havien de saber perquè no feia ni 6 mesos que s'havia demanat 2 certificats d'aprofitament urbanístic. I tampoc es van informar al ple que feia uns dies que s'havia entrat una petició de llicència d'obres abans de l'aprovació de la norma. Al ple no ens van informar de res d'això, i vostès ho sabien. Es van aprovar la norma sense pensar que aquestes dues actuacions estaven excloses perquè estaven protegides per la protecció que dona de 6 mesos els certificats d'aprofitament urbanístic. I aquesta clara intencionalitat es veu perquè varen enviar una comunicació expressa a aquestes comunitats dient que les llicències d'obres quedaven suspeses, que quedaven incloses i emparades amb la suspensió de llicències. Ahir ens vam enterar, quan ens van comunicar per urgència aquest punt, que això es tractava d'un error, que ho havien enviat per error. Ja vàrem dir al plenari que aquesta norma ens semblava a totes llums una normativa inútil perquè els estudis de mobilitat es podien fer sense la suspensió de llicències. I avui veiem que, a més d'una normativa inútil, també crec que era una normativa malintencionada. Per això pregunto qui són els responsables d'aquest desgavell. El regidor d'Urbanisme, l'alcalde, o poder la senyora Eva Font, perquè no ha posat cap tipus de freno a aquesta deriva ideològica que penso que no ens portarà enlloc. Gràcies.
0: Doncs entenc que per al·lusions no sé si vol respondre Pep, no sé si vol respondre Eva.
1: Jo crec que, regidor Pollato, cadascú fa la interpretació, òbviament, que li sembla, només faltaria. Nosaltres continuem amb el mateix argumentari i justificació que vam exposar el dia del ple, perquè era l'article 55, que diu textualment: previsió mínima de places d'aparcament de les edificacions. Els edificis d'equipaments disposaran de les places adequades en cada cas a la seva ubicació i necessitats. Si nosaltres volguéssim fer un ús, com diria jo, torticero de la legislació, amb això en tenim més que suficient. Val? Si hipotèticament ho volguéssim fer, perquè això deixa criteri de qualsevol quines places d'aparcament vol sol·licitar pels equipaments que siguin. I aquí està inclòs l'equipament per ús religiós. Nosaltres el que fem és intentar donar-li una coherència a aquest buit legal que té el nostre POU, que sí que es presta a interpretacions i voluntats diferents. I aquí poden passar dues coses. Pot haver-hi que l'equip de govern que estigui, doncs, vull dir, pugui prendre una decisió que vagi totalment contrària cap a un cantó o cap a un altre. Dit això, a pregunta del mes de març del seu equip de govern, aquí se'ns va demanar quin era el posicionament de l'equip de govern davant la possibilitat de llicències per les mesquites. La resposta meva, en aquest cas, va ser que només teníem constància de que s'havien demanat 2 certificats d'aprofitament urbanístic, i així crec que ha set. I a més, crec que ho he dit abans, home, si una cosa crec que tenim coneixement és que estem al capdavant de la regidoria i per descomptat els serveis jurídics, i ho he exposat abans a la resposta, i jo sóc d'Excel i vostè és jurista, és que els certificats d'aprofitament urbanístic tenen una empara de 6 mesos, peti qui peti. Llavors nosaltres teníem previst treure aquesta ordenança i òbviament l'hem tret. Que jo no sàpiga, que jo no informi al ple del mes de juliol de que hi ha 2 llicències en tràmit, quan una no s'ha entrat ni 24 hores abans de la data del ple i l'altra el dissabte, dissabte abans, jo, com comprendrà, no, aquest ajuntament, gràcies a Déu, i sobretot a l'àrea d'urbanisme, té una activitat, per mi, em comença inclús a consumir una mica, però estic content perquè això mostra el dinamisme de la ciutat. Però, esclar, a mi no m'entren totes les llicències, o sigui, no se m'informa, només faltaria. En tinc prou amb les incidències de la ciutat, que ja són forces. O sigui, vostè pretén que jo ara l'informi totes les llicències que han entrat aquesta setmana i vingui aquí i les reciti una a una? No ho sé si és això. En qualsevol cas, em continuo refermant amb el que farà. I aquestes 2 llicències seguiran el tràmit que li correspon, perquè tenen aquesta empara i aquest paraigües, i ningú ha dit el contrari. Que vostè li vulgui posar, també, no sé, li veig un cert èmfasi al seu grup, diguéssim, un cert interès, que tampoc no sé, perquè, a més, en una comissió informativa del mes de juliol, quan vaig posar quan vaig exposar aquesta mesura de suspensió de llicències, la pregunta del seu company, també del grup socialista, és i què passarà amb les llicències? I la meva resposta va ser tenen la cobertura legal del certificat d'aprofitament urbanístic. I d'aquí no ens hem mogut, regidor Pollato.
0: Gràcies, Pep. Doncs si n'hi ha... Entenc, l'Eva ja m'ha dit que no farà intervenció. Sí, per acabar, Toni.
5: Vostè ha parlat d'ús torticero de la norma. Això és una interpretació lliure i jo penso que vostès van fer un ús torticero de la norma amb l'aprovació d'aquesta norma. Això és interpretable. El que no és interpretable són els fets. I els fets ens diuen que hi van haver dos informes, que aquests informes tenien una cobertura jurídica de 6 mesos i que aquesta norma no afectava en aquestes dues llicències que s'havien sol·licitat. I això és així. I vostè ho sabia, i després del ple hi va haver una intervenció del públic en aquest sentit i no es va manifestar això. I vostè ho havia de saber, que aquestes llicències tirarien endavant, perquè estaven emparades pels certificats urbanístics. I no ho va dir. I no ho va dir. I prova de que no ho va dir és que després ho van comunicar amb aquestes comunitats de forma expressa. I no digui que no perquè està al mateix informe. I es diu, i diuen que ho van comunicar per error. On estava l'error? No s'ho van mirar? I es manifesta que es va comunicar per error. No cal que insistim més. Nosaltres ho interpretem d'una manera, vostès ho interpreten d'una altra, però de qualsevol manera aquestes dues llicències d'obres tiraran endavant amb les prerrogatives legals que pertoquin, per suposat.
0: Perfecte. Pep, no sé si per tancar el tema.
1: Sí. Jo, regidor Pollato, fora del ple, vaig atendre a les persones que se'm van adreçar, em van demanar a veure si teníem una reunió i els vaig dir que al setembre en parlaríem. I aquestes reunions està convocada amb les dues, amb representants de les dues entitats. Això per un cantó. I per un altre, jo crec que la feina de l'Ajuntament és vetllar, i en aquest cas concret, per la mobilitat de la nostra ciutat. I estem parlant de termes de mobilitat. Llavors, vostè era al camp de futbol el diumenge, sí? Correcte? Vale. Nosaltres també ens alegrem de la victòria del Manlleu. En un moment donat van indicar l'aforament que hi havia al camp del Manlleu. Sí? Crec recordar que unes 1.600 persones, els que érem allà. Sí. Si una d'aquestes naus resulta que està previst un aforament de la meitat del camp del Manlleu, vostè creu que nosaltres no tenim l'obligació davant que surti una altra d'aquestes circumstàncies de regular quin impacte té a la ciutat això? Vostè creu que no seria obvi, sigui un centre de culte, un camp de futbol, una discoteca o el que sigui? Jo crec que és obligació d'aquest equip de govern regular aquesta qüestió, perquè tenim prous proves de com està evolucionant la ciutat i quin impacte tindria. I a més, amb una d'aquestes llicències sol·licitades, que seguirà el seu tràmit, però que està una miqueta a la zona zero de l'afectació de la mobilitat al centre de Manlleu.
0: Gràcies, Pep. I afegeixo, també dintre d'aquesta suspensió de llicència estaria afectat el CAP. Jo lamento que sobretot en la seva faceta de diputat no ens vingui a lamentar que durant un any, doncs clar, que hi ha aquesta suspensió de llicències, que vau fer un comentari al ple passat, però avui ja no ha sortit. Per tant, ja no hi pensem. Per tant, això entenc que deu voler dir, no, he tancat el debat, tanco el debat. Entenc que deu voler dir que la Generalitat no compta en fer res del CAP en aquest any. En definitiva, que no crec que es faci el CAP en aquest primer any, tot i que ara sí que tenim pressupostos i que tant se'n vanagloriaven, veig que no hi ha cap intenció.
5: Alcalde, si em disculpa, no em pot interpel·lar i després dir-me que s'ha tancat el debat.
0: Endavant, doncs contesti.
5: Simplement, com que obre un nou debat, que és el del CAP, que no té res a veure amb el que estem aquí
0: discutint... Disculpi, un moment, no obre un altre debat. El debat és dels equipaments i de la suspensió de llicències per equipaments en clau de la mobilitat, que a més estem parlant d'un altre equipament que està a la mateixa zona. Zona que, a més, quan fem el CAP, hi haurà una part d'aparcament que desapareixerà. Per tant, encara amb més raó, és important fer un bon estudi de mobilitat. Per tant, crec que és, capital fer aquests estudis de mobilitat i tenir-ho ben previst. Però bé, no crec que estiguem barrejant naps amb cols.
5: Pues justament, senyor alcalde, per això vam votar en contra d'aquesta norma que no ens sembla útil, l'he qualificat com a inútil. Vull dir, més clar no ho podem dir pel CAP, per l'Institut d'Escola i per qualsevol altre equipament. Es poden fer aquests estudis sense suspensió de llicències. És tot el que hem dit.
0: Bé, doncs tancarem. Sí que faré una precisió de la mateixa manera que vostè l'ha fet sobre a què li considera, a què li sembla inútil i a què no. A mi el que em sembla inútil és pensar que podem fer un CAP també sense fer un estudi de mobilitat, que crec que al final la suspensió de llicències va cap aquí. Crec que quan ens tenim unes responsabilitats el que s'ha de fer és governar amb bon govern i amb responsabilitat. Fer-ho sense tenir en compte aquestes qüestions després té unes conseqüències permanents per la vida de la gent de la zona. Per tant, s'ha de fer. En qualsevol cas, escolti, podran votar el que considerin. Passarem doncs a votació. Vots en contra? Abstencions? Abstencions ara gent de Manlleu, de la CUP i dels socialistes. Vots a favor? S'aproven amb els vots a favor d'Aliança, d'Esquerra i de Junts. Ara sí, doncs, que passaríem al punt 10, que és prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'un regidor, en aquest cas, doncs, del regidor Eduard Robles. Després hi faré una intervenció, però encara que em sàpiga greu, endavant, Eduard.
6: Bé, gràcies, alcalde. Sé que és un punt que es dona compte, però m'agradaria fer una petita despedida i balanç de tots aquests anys. Ja t'avanço que em sap greu, però m'ha sortit una cosa que no és massa breu. Espero que no sigui tan llarga com el pregó del Caudete, però bueno, se m'ha escapat de les mans. O sigui que si se m'acaba el temps, tallem quan vulguis. Els motius de prendre aquesta decisió són múltiples, reflexionats i compartits amb la gent més pròxima, i he arribat a una conclusió, que se m'ha acabat la bateria. Continuo profundament compromès amb el projecte del meu grup municipal, Esquerra Manlleu, però arriba un moment en què un ha de ser honest i veure que ara mateix ja no em queda res de nou per aportar des de la responsabilitat actual. Però me'n vaig amb un sentiment de molta gratitud cap a tothom qui m'ha acompanyat al llarg d'aquests 7 anys. 7 anys, perdó, que ha semblat 16, no hi he estat tant. He tingut la sort de viure la política municipal des del govern i des de l'oposició. I mirant enrere aquestes setmanes he pres consciència de coses que he pogut aportar al municipi, sempre, això sí, amb la complicitat i col·laboració de tots els companys. Recordo quan l'any 2019 em van encarregar la responsabilitat de portar la regidoria d'Hisenda. M'hi vaig posar amb molta il·lusió, però sent sincer, sense saber gairebé on em posava, ni tenir ni idea de la complexitat que portava a portar els comptes d'un ajuntament. Aprendre a base d'hores i de treball en equip em fa sentir ara molt orgullós, especialment en veure com vam ser capaços d'aprovar pressupostos i ordenances buscant acords i comptant amb abstencions de grups de l'oposició, com la CUP i el PSC, i fins i tot recordo un vot a favor de la CUP en una ordenança dels IBIS. Me n'enduc també fites i aprenentatges com he contribuït a l'aprovació del model de tarificació social de llar d'infants, l'aprovació del Pla Local de Joventut, l'impuls al FEMPINYA o haver estat pioners també en el gravamen als habitatges buits de grans tenidors. També de deixar frases que sembla que ho poden justificar tot, com que el pressupost és una eina viva. Però seria poc sincer parlar només de coses bones. No amago que no estic content de no haver avançat prou en un projecte cabdal com seria l'equipament juvenil, tan i tan necessari en un context com l'actual, i els fets d'aquests últims mesos ho demostren. O també, i n'hem parlat avui, de la municipalització del servei d'aigua. Segurament aquests canvis estructurals exigeixen més unanimitat, recursos i dedicació, però marxo sense haver avançat tot el que m'hagués agradat. I és innegable que gestionar una pandèmia tampoc va ajudar en res. Mai m'hagués imaginat viure un tancament així, ni l'impacte econòmic i social tan dur per a tanta gent. Allò va ser una autèntica bestiesa. Mirant enrere, continuo pensant que com a govern vam fer el que havíem de fer, que era estar al costat de la gent. Que allò segurament va portar uns resultats econòmics complexos, segurament que sí. Però crec que no es va ser del tot just ni sincer quan es va voler responsabilitzar de tots els mals econòmics de l'Ajuntament a la gestió del darrer mandat. En tot cas, avui no és el dia de retrets, però sentia la necessitat de dir-ho. Com deia, pandèmies, temporals, delinqüència organitzada, crisis, successos humans inclassificables, sí, ens ha tocat gestionar de tot. Ho hem fet de la millor manera que hem sabut, tenint en compte que això, precisament, no t'ho ensenyen a cap facultat. Però ho hem fet amb la màxima serenitat i responsabilitat que s'ha d'exigir a qualsevol responsable representant públic. En l'àmbit personal, el balanç és molt positiu. Aquesta etapa m'ha permès conèixer persones extraordinàries i maneres de pensar molt diverses, de les quals he après absolutament de totes. Això em fa reafirmar en un tòpic que repeteix tothom qui plega d'aquesta casa. Una vegada a la vida, tot ciutadà ha de passar per la política municipal. Només així s'entén la complexitat real de gestionar el dia a dia d'una ciutat com la nostra. He de dir que em preocupa la desafecció envers la política i el desconeixement general de la nostra feina. Massa vegades es percep la política municipal com una cosa llunyana o aliena, quan la realitat és ben diferent. Tot el que es decideix o es deixa de decidir en aquest ple ens afecta, de manera directa i immediata, al nostre dia a dia. Que governin uns o governin uns altres té una incidència enorme en els serveis que rebem, en el model de ciutat que construïm i en la qualitat de vida de la nostra gent. Per això, avui vull aprofitar aquest altaveu per animar tothom a implicar-se. A 8 mesos d'unes eleccions municipals és un bon moment per conèixer gent i voler participar de la vida de la ciutat. No cal estar afiliat a cap partit polític. Hi ha moltes maneres de fer-ho i és una oportunitat fantàstica per començar-s'hi a involucrar. Necessitem que la ciutadania recuperi el protagonisme i perdi la por, perquè Manlleu només avança si ho fem entre totes i tots. Canviant de tema, hi ha una altra realitat que m'enduc, de la qual no estic content. No haver sabut fer prou contra els discursos d'odi que inunden la nostra societat actual. De fet, ho reconec, és un dels motius principals pels quals se m'ha buidat la bateria. Veure amics, gent propera, gent molt jove, cosa que com és regidor de joventut em dol encara més, defensant segons quins discursos d'odi, em genera un rebuig que ara mateix no sé com gestionar. Necessito temps per pensar i veure com combatre una realitat que aflora ràpidament. Com a polític municipal, assumeixo la meva part de responsabilitat que em pertoca. Segur que alguna cosa no hem fet bé, perquè tanta gent pensi així, però cal fer-hi front col·lectivament, tant des de les institucions com des del carrer. Dit això, no vull marxar sense tenir unes paraules d'agraïment. En primer lloc, als treballadors i treballadores d'aquesta casa, tant dels que he tingut la sort de tenir prop i amb els que he compartit hores i projectes, com dels que potser no he tractat tan directament. Moltes gràcies per la vostra feina i també pel vostre aprenentatge. El grup municipal de la gent de Manlleu, Ferran Rossent, també en Benjamí. Us ho vaig dir el ple passat, però avui us ho vull reiterar. Us envejo profundament la llibertat i les ganes fresques amb què encareu la política municipal. Gràcies per haver portat durant aquesta legislatura aquest punt independent i transversal que sempre sacseja i enriqueix els debats plenaris. Ens heu recordat constantment a la resta que som aquí exclusivament per Manlleu. I aquesta mirada independent ens fa molta falta a tots. El grup de la CUP, Lleonard, Montse, però també en Toni, la Mayra, l'Albert i la Flori, companys de lluites, m'heu aportat constantment una visió més a l'esquerra que la meva i m'heu fet qüestionar si realment jo era tan d'esquerres com em pensava. Al final, em sap greu per arribar a la conclusió que estic més centrat del que creia, però us agraeixo de tot cor els aprenentatges, crítiques i aportacions. Segur que ens continuarem trobant als carrers, on segurament tots plegats ens sentim més còmodes. Al PSC, a Marta, Toni, Aida i també Andreu i també Estela, heu estat, i dit amb tot el carinyo i totes les cometes del món, el meu principal corcoll polític d'aquests anys. Primer, quan nosaltres governàvem i vau exercir una posició dura i fiscalitzadora. I després, amb els papers intercanviats en aquest mandat. Més enllà dels debats intensos i de les hores de plenari, us he de reconèixer una cosa. La vostra crítica constant, incòmoda, moltes vegades m'ha obligat sempre a millorar, buscar respostes, com la de l'Eina Viva, a reflexionar i a millorar com a regidor. La relació personal, afortunadament, sempre ha estat cordial i tinc clar que anirà molt més enllà d'aquest plenari. Com em deia l'Andreu amb un missatge privat, que espero que no s'enfadi perquè faci públic, quina llàstima no haver pogut trobar la manera de treballar a cols en aquests anys, perquè estic convençut que a la suma haurien sortit coses bones pel poble. Els companys de Junts, tant els actuals com també la Carla, la Núria Martínez, en Miquel, l'Aleix, sou gent incansable, d'una gran capacitat de treball, profundament compromesa, i amb una vitalitat que a vegades, també us he de dir, m'escotava física i mentalment. I em refereixo sobretot a les reunions en hores intempestives. Heu estat els meus companys de govern durant gran part de la meva trajectòria a l'Ajuntament i com a tot matrimoni polític hem passat una relació amb alts i baixos, amb moments de màxima sintonia i també amb discrepàncies d'aquelles que costen de pair. Però d'això n'extrec un aprenentatge humà enorme. Crec que avui tenco aquesta etapa amb un bon regust de boca amb tots vosaltres. Hem sabut deixar enrere les desconfiances i me'n vaig amb la consciència ben tranquil·la i amb una bona relació personal amb cadascun de vosaltres. Gràcies per haver estirat del carro al meu costat i per tot el que m'heu ensenyat i també per l'estima mostrada durant aquestes darreres setmanes. No vull oblidar-me tampoc dels exalcaldes Pere Prat, Àlex Garrido. Evidentment, si no fos per ells, jo no hauria trepitjat mai aquest Ajuntament ni m'hauria endinsat en el món de la política municipal i com no podia ser d'una altra manera, vull donar les gràcies també als meus companys i companyes del grup municipal, exregidors i a tota la secció local d'Esquerra Manlleu. Gràcies pel suport, la confiança dipositada en mi i per donar-me l'oportunitat de representar el nostre projecte i en el nostre millor des d'aquesta institució. I menció especial pels meus amics, Eva, Rafa i Maite. Què he de dir a vosaltres? Amb vosaltres m'ha tocat viure el moment més dur, amarg i difícil d'aquesta meva etapa a l'Ajuntament. La derrota electoral el maig del 2023. Ningú que no ho hagi viscut des de dins es pot imaginar com de malament ho vam passar, ni tampoc la sensació de soledat tan absoluta que vam arribar a sentir aquests mesos. Però la grandesa d'aquest equip és que vam saber refer-nos, treballar de veritat i superar-ho plegats. Us ho vull agrair de tot cor. Sense vosaltres, sense el vostre escalf i compromís constant, fa mesos que ja no seria assegut com a regidor. Sou una gent extraordinària, d'una honestedat i una capacitat de treball immensa, i crec fermament que no ens mereixíem tot allò que ens va tocar patir entre el maig i el setembre del 2023. Però d'allò tan dur en vam aprendre. Vam descobrir què és la política de veritat, per molt que ens pesi, i això ens ha fet molt més forts. Me'n vaig quedant-me amb tots els bons moments, i sé que poder és molt d'hora, però ja que avui tinc el micròfon obert per l'última vegada, no puc deixar de passar l'ocasió de fer confiança a l'Eva de cara a les properes eleccions. A banda de ser una persona fantàstica i una amiga de confiança, és una dona d'una fermesa inqüestionable i amb una vocació infinita per continuar millorant Manlleu. I finalment, l'agraïment més íntim i necessari a la meva família, als amics i a la gent propera, i en especial a la meva parella, l'Ivet. Ser regidor vol dir, inevitablement, renunciar a moltes coses, hores de casa, de lleure, caps de setmana, si no fos pel suport incondicional dels més propers i per la paciència infinita, aguantar aquesta responsabilitat hauria estat absolutament impossible. Gràcies per aguantar-me. I res més, acabo tal com he començat, que se m'hagi buidat la bateria ara no vol dir que no es pugui tornar a carregar. Així que segurament no és un fins sempre, sinó segurament un fins aviat. Ha estat un immens plaer i un orgull representar a tots els manlleuencs i manlleuenques i estic convençut que tard o d'hora em tornarà a picar aquell coquet que em farà tornar. Moltes gràcies per tot, visca Manlleu i visca Catalunya Lliure.

0: intervencions. Per tant, obrirem un torn també d'intervencions. No sé qui voldria començar. Començarem per ara, CUP i després socialistes.
1: Gràcies, alcalde. Bueno, agrair-te, Edu, la teva dedicació al consistori i aquest pas valent que fas de reconèixer que se t'han acabat les piles. No tothom ho veu i no tothom és capaç de fer-ho. Això dona un gest d'humilitat i honorabilitat. Recordarem amb gratitud, com ja has molt ben dit, la teva etapa com a regidor i la feina feta en aquest Ajuntament i també, sobretot, aquesta teva frase mítica, el pressupost és una eina viva. Ens ha quedat ben gravat. Et desitgem el millor en aquesta nova etapa personal i també en l'àmbit professional, sobretot. Salut i encerts. Endavant. Gràcies.
0: Endavant per part de la CUP.
2: Seré breu, Edu. Jo personalment he gaudit primer com a espectador als plens i aquests anys com a regidor de les teves intervencions. Ja ho saps, sempre respectuoses, brillants, tant quan estaves al govern com ara a l'oposició. Gràcies per la feina. I des de la CUP et desitgem el millor. I com tu has dit, segur que ens continuarem trobant als carrers i a les places gaudint i reivindicant el millor pel nostre poble. Gràcies.
0: Gràcies, Lleonard, per part de la CUP. Del CUP del PSC.
3: Gràcies, alcalde. Bé, jo parlo en nom de tots quatre, també de l'Estela, que avui no és aquí, però que també segurament s'uniria a les paraules que et volem transmetre, i per tant ho faig jo, però que sàpigues que és un sentiment compartit tots quatre. I et volíem agrair aquest esperit dialogant que sempre has tingut, sempre, aportant sempre bones opinions, i també una cosa, sent sempre molt prudent. Encara que en alguns determinats plens t'hagis enfadat i hagis tret el teu esperit combatiu, sempre això ho hem agraït. Has estat un bon company tots aquests anys. Ens queda el que comentaves, que no hem pogut treballar conjuntament. És una cosa que segurament no hem fet bé ni el PSC ni Esquerra per poder-ho aconseguir. Però ens queda en el calaix i per tant està aquí. I també m'agradaria dir que ser regidor de la teva ciutat, igual que altres ciutats, és molt complicat, tu ho comentaves, però ningú se n'adona de les hores i hores que dediques a la gestió que no es veu. Segurament moltes de les gestions que es fan a l'Ajuntament no es veuen, però hi dediques moltes hores, hi dediques caps de setmana, hi dediques dies de la teva feina, hi dediques hores a la família, fins i tot perdre de vegades moments importants familiars, i tot això crec que la ciutadania ho ha de tindre clar, que tot això és per millorar Manlleu. Sé que nosaltres hem sigut, com deies, un corcoll, sempre amb aquesta necessitat de ser crítics però constructius per millorar Manlleu. Sempre hi ha hagut aquesta voluntat, no cap altra, sinó aquesta. I només dir-te que no em posaré a plorar, però sí que et trobarem a faltar. Gràcies, Eduard.
0: Gràcies, Eva.
4: Gràcies, jo potser sí, que em posaré a plorar. Començo fent un agraïment com a portaveu d'Esquerra Manlleu. Volem agrair-te la teva dedicació i que hagis fet aquest camí polític amb nosaltres, Esquerra Republicana. Hem compartit moltes hores de feina, preocupacions, alegries, però sobretot hem compartit una manera d'entendre la política des de la proximitat, el compromís, el respecte i la voluntat de treballar pel nostre poble. Gràcies per ser-hi sempre, per escoltar, per la teva serenor, per donar un cop de mà quan ha fet falta i per l'esforç constant de fer les coses sempre una mica millor. Gràcies per ser d'aquelles persones que porten calma quan les coses es compliquen, que saben escoltar abans de parlar i que sempre tenen una mirada i una paraula que ajuden. I sobretot, gràcies per ser una persona en qui es pot confiar. Tant de bo a la política hi haguessin més persones com tu. Dius que marxes amb la bateria esgotada, però sabem que també marxes amb la tranquil·litat d'haver fet tot el que has pogut, has posat temps, esforç i dedicació, i això és una cosa que volem reconèixer i agrair. En nom de tots els companys i companyes, gràcies, Edu, gràcies per tots aquests anys, per la feina feta, per les hores compartides i per la teva dedicació a treballar per Manlleu. I vull acabar amb una reflexió personal, han estat molts anys de lluites compartides, molt abans de que fóssim regidors. Saps que em fa pena que deixis l'acte de regidor, però també sé que és una decisió molt meditada i que, per tant, cal respectar-la. Així que ara només puc desitjar-te que aquesta nova etapa et permeti recuperar una mica de temps per tu, pels teus i per totes aquestes coses que durant tants anys han hagut de compartir espai amb la política. Avui s'acaba l'etapa de l'Edu regidor, però jo em quedo amb la persona, amb l'Edu amic, company i persona amb qui he pogut confiar. Em sento molt orgullosa d'haver compartit aquest camí amb tu i molt agraïda de tot el que m'has aportat. Gràcies i carrega piles, que tenim molta feina per fer encara.
0: Gràcies, Eva. Em sap greu, els companys d'Esquerra també volen fer...
5: Començo jo, Maite. Dir-te que pots estar molt content vistes les intervencions d'avui, molt satisfet. I m'ho he apuntat perquè no em volia descuidar res. Moltes gràcies per part meva. Ahir ho vaig escriure en un comentari a les xarxes socials, deia que aprendre és un tresor vital i jo t'estic molt agraït perquè he après molt de tu. Reflexió, visió estratègica, mirada clara, valors robustos, obertura de mires, capacitat de debat, paciència i quan ha calgut, humor i salseo o safreig, el ter batega, ja m'entens. Un còctel que he gaudit de valent, al teu costat, al vostre costat, com a excel·lents companys. Desitjar-te la sort que et mereixes, que és tota. I dir que ha estat un honor per mi tenir-te de company i amic, i sobretot jo crec que ha estat una sort per Manlleu haver tingut a disposició un servidor públic amb majúscules. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Rafa. Maite?
6: Ara em toca a mi, Edu. Edu, per anys podria ser la teva mare, ja ho saps. Per experiència de la vida, que me la dona els anys, també en tinc més que tu. Però no t'imagines tot el que he après de tu i tot el que m'has ensenyat, encara que ens portem tants anys. Quin plaer, que em sembla que això ho compartim tots, sentir-te parlar. Amb la seguretat de tot el que dius, és assenyat, és meditat, és serè. En Lleonard ha dit brillant, t'ho copio, és veritat. I la Marta ha dit prudent, que també. I si alguna cosa m'ha portat de bo a la política, que me n'ha portat moltes, però jo penso que el que m'ha portat més bo és els amics que hauré fet pel camí. I tu, Edu, fa temps que ets amic i ho seràs, i encara que el camí de la vida ens separi, però pels carrers segur que ens trobem, i amb algun superet i algun xeflis també, sempre tindràs amb mi una amiga, i sé del cert que tu ja ets un amic per sempre.
0: Gràcies, Maite. Lluïsa?
7: Sí, jo com a portaveu del grup de Junts és agrair, com no pot ser d'una altra manera, al company la seva dedicació i el seu compromís. Jo, Edu, a tu personalment no et coneixia, et vaig conèixer just quan vam entrar en política el 2019. I és veritat que la legislatura passada i aquesta hem viscut situacions molt complicades i moments molt difícils de gestionar. Però al final el que compta és l'actitud de les persones i davant d'aquestes situacions tu sempre has estat coherent i has sabut resoldre els problemes i donar suport de la millor manera possible. Des del grup de Junts vull dir-te que trobarem a faltar molt el regidor senyor Eduard Robles, però que encara trobarem a faltar molt més el company Edu. De tot cor, molta sort i molts encerts.
0: I per últim, com a cada també doncs et volia fer una miqueta de despedida, jo recordo quan vam entrar aquí, en l'equip de govern anterior, doncs érem els més joves i per tant doncs, a vegades recordo en debats que teníem dintre l'equip de govern que feien comentaris que ens miràvem i vam dir això és de gent molt més gran del que som nosaltres i per tant ens ho anàvem comentant, però en Rossend, crec que ha tocat la teca clau, aquesta frase de que els pressupostos són una eina viva. Tinc els meus dubtes o tinc la certesa de que passaran molts anys, molts mandats, i aquesta frase l'aniran parafrasejant, l'aniran fent bona doncs, els diferents governs dels diferents colors que estic segur que hi haurà amb el que vagi venint. Sí que voldria destacar doncs, que en aquesta segona etapa el govern, que ha sigut doncs, molt, molt diferent de la que vam tenir, que comentaves, crec que és una etapa doncs, molt més de molta més confiança, d'un treball amb molta més tranquil·litat, voldria posar doncs, sobretot en valor i mai més ben dit, doncs, aquests valors i aquests ideals com molt íntegres que sempre tens, no? A vegades, i la coherència, sobretot la coherència, perquè a vegades doncs, amb un equip de govern comences parlant doncs, d'una cosa, et vas desviant, comences a obrir el prisma i comences a buscar doncs, solucions molt més enllà d'on estàvem, i sempre veus el silenci de l'Edu i tot plegat a cap de 20 minuts diu, perdoneu, però estàvem parlant d'allò, tornem un moment allà i ho acabem de discutir, perquè és que hauríem de ser coherents. Doncs crec que aquestes reflexions, aquest trenar, doncs el trobarem doncs, molt a faltar. Al final, jo normalment dic que quan em pregunten com és això d'estar en un ajuntament, sempre dic que és una miqueta com els capítols d'una sèrie, sobretot aquestes sèries llargues, que van tenint capítols i capítols. Saps sempre com entres a l'Ajuntament al matí, però no saps mai com sortiràs al vespre ni a quina hora sortiràs, no? I avui, doncs, aquesta sèrie perd un dels protagonistes, però estic segur que tornaràs a sortir-hi. En definitiva, doncs, avui ens quedem amb un... O sigui, perdem un bon regidor, però doncs, tenim una molt bona persona i això sí que doncs, tots en podem donar a testimoni i em sembla que avui això és una de les coses grans que t'emportes. També ens queda doncs, un gran aficionat al Manlleu i estic segur que ens trobarem al camp els caps de setmana. Sobretot aquesta setmana és una bona setmana per estar-ne contents. I en definitiva, doncs, i ja ho dic amb top més personal, doncs, confio doncs, que em quedo amb un amic i estic segur que alguna consulta o altra, sobretot de com veus, Edu, com ho veus això, estic segur que et faré. Per tant, gràcies per tot el que has fet per la ciutat i t'ho torno a dir, però és que estic seguríssim que carregaràs piles i tornaràs, no sé com, però estic segur ni amb qui, però tornaràs segur. Moltes gràcies, Edu, de veritat.

0: Bé, doncs, després d'aquest punt 10 emotiu com ha sigut, es fa complicat, eh?, seguir avançant amb els punts ordinaris, perquè és com molt fred després dels punts que hem tingut, però així doncs ho hem de fer i és la nostra obligació. Passaríem doncs a l'apartat C de propostes i mocions, en aquest cas doncs al punt 12, la moció en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions. Endavant, Lluïsa.
1: Sí, gràcies, alcalde. Bé, com diu la moció amb la seva exposició de motius, els anomenats bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya formen part essencial del sistema públic d'emergències del país. Són bombers integrals, actuen en qualsevol tipus d'emergència i són indispensables per garantir la seguretat del territori, especialment municipis amb l'entorn forestal i la dispersió geogràfica com Manlleu. Tenen i denuncien tota una sèrie de mancances. Per exemple, no tenen reconeguts els drets laborals, no cotitzen la seva feina ni estan donats d'alta a la Seguretat Social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada, no tenen reconeguda la prevenció de riscos laborals, reben una compensació econòmica precària, han de complir un mínim de 650 hores anuals, són activats mitjançant una aplicació de mòbil i assumeixen responsabilitats operatives plenes sense les garanties complertes. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenim la responsabilitat política de posicionar-nos quan un servei públic essencial es troba en una situació d'injustícia estructural. Per tant, els acords als quals la moció em fa referència és manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Manlleu a les reivindicacions dels bombers precaris anomenats bombers voluntaris i reconèixer públicament la seva tasca essencial per a la seguretat del municipi i el territori. 2. Instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer els seus drets laborals, a garantir la cobertura efectiva de la seguretat social, a implantar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, a revisar el model retributiu actual, a obrir una mesa de negociació amb els representants col·lectius per establir un nou marc estable, digne i amb garanties, i exigir que es posi fi a aquesta situació de precarietat estructural que pateix aquest col·lectiu. Aquests acords, si realment aquest manifest s'aprova i es consensua, es traslladarà al Departament Interior, al Parlament de Catalunya i a les associacions representatives dels bombers voluntaris.
0: Gràcies, Lluïsa. Recordar que, a més, aquesta moció doncs, ens va arribar a través d'un ciutadà de Manlleu, que és bomber voluntari, i que, per tant, no direm el nom aquí per una qüestió de confidencialitat, però sí que ens va arribar doncs, per part d'un ciutadà de Manlleu que està exercint doncs, aquest ofici del bomber voluntari, per tant, doncs, tot el recolzament. No sé si hi ha cap intervenció al respecte. Comencem per la CUP, i amb els socialistes. Endavant, sisplau, Montse.
2: Merci, alcalde. Merci. Doncs, bé, només dic que votarem a favor de la moció. Des de la CUP entenem que les tasques que realitzen els bombers voluntaris són bàsiques per poder garantir la seguretat del territori. I com bé s'exposa en la moció, fan les mateixes tasques d'intervenció i estan integrats en el dispositiu sota el mateix comandament que els Mossos funcionaris, que els bombers funcionaris, assumint els mateixos riscos i intervenint en les mateixes situacions crítiques com la resta del cos. Per tant, entenem que són lògiques i legítimes les demandes que fan.
0: Gràcies, Montse. Regidor García.
3: Gràcies, Arnau. Des del nostre grup votarem favorablement. Volíem començar reconeixent i agraint la tasca que desenvolupen els bombers voluntaris. Parlem de bombers que fan pràcticament les mateixes tasques operatives que els bombers professionals. Participen en extinció d'incendis, en rescats, en accidents de trànsit, recerca de persones, emergències meteorològiques, suport en situacions de protecció civil, entre d'altres, i de fet formen part del cos de bombers de la Generalitat, que no pensi ningú que pel fet de ser bombers voluntaris, no? És gent que s'apunta a una llista i que van a participar o no, vull dir, és gent totalment professionalitzada i actuen com a reforç especialment en zones on no hi pot haver un parc doncs, pròpiament establert, permanent, com poden ser, doncs, ja ho ha dit la Lluïsa, zones rurals o d'altres. Nosaltres compartim la necessitat de millorar les seves condicions, de garantir que les responsabilitats que assumeixen vagin acompanyades de les màximes garanties possibles, tant en l'àmbit laboral, social i de seguretat. Pel que fa al nostre grup, bé, el Partit Socialista sempre ha estat impulsant i al capdavant del progrés en quant a drets laborals i de seguretat, així com la dignificació i la millora de la qualitat en el treball en el nostre país, i així seguirà sent. Som conscients que és una qüestió complexa que requereix diàleg i treball conjunt entre el col·lectiu, les organitzacions representatives i el Departament d'Interior. És per això que donarem suport a la moció, amb voluntat que serveixi per avançar cap a solucions estables, consensuades i justes. Gràcies.
0: Gràcies, Andreu. Doncs, si no hi ha cap altre posicionament, sí que passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat la moció de suport als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. El punt 13 és adhesió a la moció aprovada pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona per garantir la continuïtat i el futur del monestir de Sant Pere de Casserres. Eva, endavant.
4: Sí, gràcies, alcalde. El monestir de Sant Pere de Casserres, com sabeu, és un element patrimonial de gran valor, declarat bé cultural d'interès nacional, que forma part de la història d'Osona i del patrimoni de Catalunya, i la seva preservació ens patrimoni de Catalunya, i la seva preservació ens interpel·la a totes les administracions. El cost de manteniment del monestir supera

0: trobar una solució viable que garanteixi que Sant Pere de Casserres tingui un futur, el futur que es mereix.
1: Perfecte, gràcies. Gràcies, Eva. Intervencions? CUP, endavant.
2: Gràcies, alcalde. Entenem que el monestir de Sant Pere de Casserres és un lloc emblemàtic per la comarca, però també per tot Catalunya. És un patrimoni que cal preservar com sigui, i des de la CUP creiem que convindria que el Consell Comarcal d'Osona, juntament amb la Diputació i la Generalitat, trobin la forma de poder garantir que es pugui continuar en funcionament. I per això hi votarem a favor de la moció. És evident que cal cuidar el patrimoni i això significa protegir-lo, conservar-lo i donar-lo a conèixer, per tal que les futures generacions puguin saber del seu passat. I ja ho diu Raimon, que qui perd els orígens perd la identitat, i això no és el que voldríem pels nostres conciutadans.
1: Gràcies, per part del PSC.
3: Gràcies, alcalde. Nosaltres votarem en el mateix sentit que vam fer el Consell d'Alcaldes i, per tant, el PSC hi va votar a favor. Aquí també hi votarem a favor. És un monestir que està catalogat com a BECIN, que és un bé cultural d'interès nacional i, per tant, com a tal, i com comentaven també ara la CUP, no es pot perdre aquesta identitat, aquest valor cultural que té el propi monestir. Té moltíssimes despeses perquè necessita arranjaments constants, necessita recursos humans, no només econòmics, sinó recursos humans per poder-lo obrir, per poder atendre les persones que volen anar a veure el monestir, i creiem que ha de ser una qüestió que tothom qui pugui col·laborar, siguin la Diputació, sigui la Generalitat, sigui el propi Consell Comarcal, els ajuntaments, puguin fer aportacions perquè aquest monestir doncs estigui en condicions i que no ens acabi caient, que seria un drama que passés això. Per tant, nosaltres el nostre vot serà favorable.
1: Perfecte, gràcies. Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, doncs també quedaria aprovat per unanimitat. És una bona notícia pel monestir, que amb la línia que comentàvem, si no respectem o no sabem d'on venim, difícilment podem saber on som, i per descomptat ens costarà molt com a nació doncs poder saber cap on hem d'anar i el futur que volem. Passaríem doncs al punt 14, que és el manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, també per parlar d'orígens, oi, Pere?
4: Gràcies, alcalde. El molt honorable president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, encapçala la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, reivindicant el diàleg, el pacte i les arrels del parlamentarisme català. Amb el manifest convida, i així ho ha fet saber el molt honorable president del Parlament amb una carta nominativa a l'alcalde de Manlleu i a totes les entitats i ciutadania, adherir-se als valors fundacionals de les assemblees del 2027. Rebutja la violència com a eina de resolució de conflictes, promou un model de societat basat en el respecte de dret, la paraula, la pau i el consens col·lectiu. I per això el manifest reafirma la importància de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, la continuïtat històrica d'un model institucional basat en la deliberació, el pacte i la limitació del poder, l'existència d'unes institucions polítiques i jurídiques pròpies que fonamenten el dret històric de Catalunya a l'autogovern, la voluntat de Catalunya de contribuir a la construcció d'un ordre internacional més just, basat en la pau, la cooperació i el respecte mutu, el compromís amb la pau com a valor fonamental de la convivència humana, el diàleg, la mediació, la cultura del pacte com a eines essencials per a la resolució dels conflictes, el respecte als drets humans i la dignitat de totes les persones, la convivència basada en la justícia social, la cohesió, la inclusió i el reconeixement de la diversitat, la responsabilitat col·lectiva en la prevenció de tota forma de violència. Per això ens compromet a preservar i difondre el coneixement de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, incorporar aquest llegat en iniciatives educatives, culturals i institucionals, promoure espais de debat, participació i acord que reforcin la cohesió social i la resolució pacífica dels conflictes, defensar i enfortir les institucions pròpies de Catalunya com a garantia de l'autogovern i com a expressió del seu dret històric inalienable, projectar els valors de pau, diàleg i pacte en l'acció pública i social i vetllar per la plena vigència de la democràcia, la dignitat humana i dels drets humans. Impulsar polítiques que afavoreixin la cohesió social, la justícia, la inclusió i el respecte a la diversitat. Un cop he llegit el manifest, a vegades les circumstàncies s'alineen i avui el nostre company Eduard Robles ha personalitzat totalment el que significa això. Per tant, vull dir que per mi ha estat molt, m'ha agradat en aquests dies, avui, llegir aquest manifest perquè l'Eduard ho personalitza totalment.

0: Moltes gràcies.
1: Gràcies per intervencions. Comencem per la CUP, endavant.
2: Gràcies, alcalde. Lògicament nosaltres ens adherim a aquest manifest que commemora el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. Assemblees que reivindicaven la pau, el diàleg, el pacte, la mediació, enfront de les armes i la violència que exercia el poder, en aquell moment en mans dels senyors feudals. Malauradament, aquestes reivindicacions continuen sent molt actuals. Voldríem remarcar una de les creacions de les assemblees de l'Abat Oliva, la creació de les sagreres, espais de protecció pels més febles davant dels abusos dels poderosos, pagesos, gent del poble, viatgers. Entenem que els ajuntaments han de recollir aquest antic mandat de les sagreres, han de garantir el benestar dels seus habitants, no només la seva seguretat, sinó també una qualitat de vida digna. Gràcies.
1: Gràcies, Leonard. Toni.
3: Gràcies, alcalde. Des del nostre grup sempre hem defensat que al nostre ajuntament preferim aquells manifestos que tenen una relació directa amb Manlleu, amb els problemes de la nostra ciutat i sobretot amb allò que podem fer per millorar la vida dels ciutadans i de la gent d'avui. Creiem que aquesta hauria de ser la prioritat d'aquest ple. Però dit això, també entenem que els ajuntaments formen part d'un sistema institucional i que hi ha commemoracions que transcendeixen l'àmbit estrictament municipal. Aquest és el cas del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. I estem parlant d'un episodi històric que a més té una vinculació especial amb el nostre territori. A l'any 1027, a Toulouse, amb la presència del bisbe Oliba de Vic, es van celebrar una de les primeres assemblees que pretenien posar límits a la violència feudal, protegir les persones i els béns i establir períodes de treva. Amb el temps, aquestes assemblees han estat considerades un dels antecedents de la nostra tradició parlamentària catalana, una de les més antigues d'Europa. I els valors que hi ha al darrere, la pau, el diàleg, el pacte, la convivència i la limitació del poder, són valors que evidentment compartim. Per això, malgrat continuem pensant que els debats d'aquest ple s'han de centrar prioritàriament en Manlleu i en els problemes actuals dels manlleuencs i els manlleuenques, per respecte institucional al Parlament i al seu president, el molt honorable Josep Rull, i perquè compartim els valors essencials que expressa el manifest, el nostre grup votarà favorablement al manifest. Gràcies.
1: D'acord, gràcies. Reivindicar això, al final estem parlant de que Catalunya doncs, té una tradició parlamentària doncs, que va més enllà inclús que el Parlament d'Anglaterra i que és important reivindicar, i estem parlant, no, doncs, abans parlàvem de Casserres, de saber d'allà on venim, perquè al final doncs, tot això ens reivindica com a nació, com a país, i crec que és important és que ho posem doncs, damunt de la taula i ho reivindiquem no només avui amb el mil·lenari, sinó que doncs, amb els actes que vindran segur doncs, aquest 2027 d'aquestes assemblees de Pau i Treva, perquè al final si aquest 2027 podem tenir unes eleccions amb democràcia com tenim també aquí a Catalunya, estic segur que d'alguna cosa o altra ja ha tingut a veure les assemblees de Pau i Treva del 2027, aquesta tradició democràtica i parlamentària de debat en el nostre país. Dit això, doncs passaríem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova doncs per unanimitat adhesió a aquest manifest. Ho traslladarem tal com també ens ho va demanar doncs, el president del Parlament. Ho farem saber al Parlament que ens hem adherit en aquest manifest. I el punt 15 és la proposta d'adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones Grans en Juguem de la Feina, no de la Vida. Lluïsa.
4: Gràcies, alcalde. Bé, doncs aquest manifest amb la seva exposició de motius, amb la seva part expositiva, diu que a Catalunya les persones grans són una part fonamental de la societat. Representem, i dic representem perquè quasi bé estic allà al llindar, més del 25% de la població. Som més d'un 1.600.000 persones i tenim una esperança de vida que augmenta any rere any. No som una minoria, som una realitat central pel present i el futur d'aquest país. Reivindiquem una societat que ens reconegui, respecti i valori com a part essencial del teixit social. Envellir no pot ser un sinònim de desigualtat, d'invisibilitat, d'edatisme o precarietat. Som subjectes de ple dret i reivindiquem drets socials i justícia, autonomia, cures i dignitat, igualtat i no discriminació, benestar i comunitat, protagonisme i participació, compromís amb la pau i amb el futur. Defensem que una societat que cuida les persones grans és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur l'hem de construir entre totes les generacions, amb igualtat i per una vida plena de drets.
1: Gràcies, Lluïsa. Intervencions. Començarem per en Ferran.
0: Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del nostre grup donarem suport ple a aquest manifest perquè la gent gran de Manlleu representa més del 20% de la nostra població i és un pilar fonamental de la cohesió social i la memòria de Manlleu. Envellir no pot ser sinònim de precarietat, aïllament o edatisme. Des de l'Ajuntament i totes les entitats s'ha de treballar per tal de garantir la plenitud de la gent gran, carregada d'experiència i saviesa, que encara tenen molt per oferir-nos. Gràcies.
1: Gràcies, Ferran. De part de la CUP.
2: Gràcies, alcalde. Si em permeteu, i com a únic membre d'aquest col·lectiu en aquest ple, m'agradaria remarcar algunes idees que no és només, entenc, l'adhesió a aquest manifest, perquè ho és, però penso que hi ha uns punts que m'agradaria remarcar. Una, erradicar la pobresa en la vellesa és una prioritat. Envellir amb dignitat és poder decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidat. I jo afegeixo poder decidir com morir. Defensem el respecte a la identitat de gènere de totes les persones grans, com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. No podem ignorar la soledat no desitjada, l'aïllament, el maltractament o les dificultats d'accés a serveis preventius de salut. Defensem el dret a continuar actius en el procés de presa de decisions. Defensem que una societat que cuida les persones grans és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur l'hem de construir entre totes les generacions. Aquestes idees les poso sobre la taula perquè crec que, entre altres, han de ser objectius prioritaris per la nostra regidoria de gent gran de l'Ajuntament. Res més. Gràcies.
1: Gràcies per part del PSC, sisplau.
5: Gràcies, alcalde. Bé, doncs, nosaltres precisament, no, i una mica en la línia dels companys, com que també estem plenament d'acord amb aquest manifest, doncs donarem el suport, no, a l'adhesió a aquest manifest. M'agradaria fer algunes apreciacions molt en la línia del que deia, no, en Lleonard. Per molta gent fer-se gran vol dir necessitar més temps per pujar les escales, que la lletra dels documents cada vegada se't fa més petita, deixar de conduir o no entendre, doncs, algunes coses d'aquest món que cada vegada va més de pressa. Llavors, tot i això, per algunes persones hi ha un afegit que és, a més, sense saber ben bé ni com ni quan ha passat, doncs es troben que hi ha un pilot de gent al seu voltant que comença a decidir coses sense comptar amb elles, com si tornéssim a ser petits. I és aquí on jo penso que prenen molt de sentit algunes paraules i idees que apareixen al llarg del manifest, com reconeixement, respecte, dignitat, autonomia, participació i posar la vida al centre. Llavors, fer-se gran pot voler dir necessitar ajuda amb algunes coses, però creiem que no pot voler dir deixar de decidir, com dèiem, no?, sobre la pròpia vida, aspectes tan bàsics com on volem viure, com volem ser cuidats, com volem morir, com volem participar a la societat. I dic volem, no?, perquè la reflexió ha de ser profunda, sobretot pels que no hi som, però que podem tenir clar, i tant de bo, no?, i puguem ser. Tampoc m'agradaria oblidar-me de la gent gran que quan deixa de treballar s'entén que deixa de produir, però moltes vegades no ens en recordem de que no deixa de contribuir. Cuida altres, no? Tots tenim al cap els avis que cuiden els nets, transmeten coneixement, continuen sostenint la nostra comunitat, participant a les entitats i de la vida pública, i doncs per tot això, doncs, com deia, doncs, hi votarem a favor, diguem-ne, subscrivint totes les paraules d'aquest manifest. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs, si no hi ha cap més intervenció, passaríem també a la votació del manifest. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Quedaria, doncs, aprovat per unanimitat l'adhesió al manifest, doncs, del Dia Internacional de les Persones Grans. Ens juguem de la feina, no de la vida. Amb això, doncs, hauríem acabat l'apartat C i passaríem a l'apartat D, de control de l'acció de govern. En aquest punt, doncs, estaríem al punt 16, que és donar compte dels decrets d'alcaldia i de resolucions de regidories amb competències resolutòries delegades del número 2314 al 2737 per al període comprès entre els dies 9 de juliol i 7 de setembre de 2026. És donar compte, no es vota. No sé si hi ha cap intervenció. Doncs quedaré donat compte. I també el mateix farem amb el punt 17, que es dona compte de les actes de la Junta de Govern, doncs de govern local, corresponents als números 27, 28, 29 i 30. En aquest cas són els de juliol, del 17, del 14, del 21 i del 28 de juliol. No sé si hi ha cap intervenció al respecte, doncs també quedaria donat compte aquí al ple. I ara doncs passaríem a informació de regidories. Si em permeteu un moment, aquí qui informarà. Començarem per la Maite Anglada. Vinga.
6: Gràcies, alcalde. Una informació molt breu de la regidoria de comerç, i és que el MAP Manlleu s'ha adherit a la Comerciada. La Comerciada és una gran festa del comerç local i de proximitat de Catalunya. És una iniciativa que va néixer a les comarques gironines i s'ha anat extenent a tot Catalunya. Durant les dates en què se celebra, aquest any és del 5 al 12 d'octubre, els municipis i comerços que hi participen organitzen activitats, tallers, sortejos de vals de compra, promocions, dinamitzen el carrer, farà ressò a mitjans audiovisuals com RAC1 i Catalunya Ràdio, i a tall d'informació, 45 municipis aquest any hi estan adherits, un total de 1.500 establiments, i hi ha més d'una vintena d'associacions de comerciants, com per exemple el MAP Manlleu i altres eixos comercials organitzats, i per tant convidem a tothom que del 5 al 12 participi d'aquestes activitats que promouen el comerç local. Gràcies.
4: Bé, doncs continuem amb la informació de regidories. Em sembla que la Montse Riu, primer, i després Montse Costa, una de les...
7: Gràcies.
8: Ara sí, no? Gràcies, Lluïsa, bon vespre a tothom. També molt breu, recordar que aquest, el divendres 25 de setembre, se celebren els 11 anys de l'aprovació per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides dels Objectius del Desenvolupament Sostenible, que es van aprovar doncs, fa uns anys, i aquest any és especialment oportú que caigui doncs, aquest divendres, ja que divendres passat es va iniciar un cicle de cinema relacionat amb els ODS, organitzat des de la Regidoria de l'Agenda 2030, la Diputació, i finançat gràcies doncs, a la Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de Residus i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest cicle de cinema consta doncs, de 6 pel·lícules o documentals doncs, relacionats amb els ODS, tant amb temes mediambientals com socials. Són gratuïts, estan oberts a tota la ciutadania, es fan els divendres a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal. I bueno, convidar tothom a assistir-hi. Aquest divendres es farà es projectarà un documental anomenat Les cançons de la Terra, que és de Noruega, i després es farà col·loqui amb el grup de defensa del Ter. Sempre es fa doncs, a la pel·lícula documental i posteriori doncs, un col·loqui, com dic, dedicat a temes o mediambientals. Es tractarà també posteriorment la pagesia o els residus tèxtils o també la discriminació de determinats col·lectius, com ha sortit aquí, l'edatisme, en gent gran o el col·lectiu LGTBI. Està tothom convidat i us esperem el proper divendres. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Montse, i de Montse a Montse. Endavant, sisplau.
9: Bon vespre a tothom. Us informaré una mica tant de la regidoria d'esports com de festa de veure. Aquest estiu, durant el tancament doncs, dels equipaments, el pavelló municipal es va substituir de les zones del parquet que es trobaven en mal estat per culpa doncs, d'unes goteres. A la pista d'hoquei també es van repassar i rejuntar totes les rajoles que tenien petites esquerdes i que evidentment han de tenir doncs, un paviment. És important que estigui en bones condicions per l'activitat que s'hi du a terme, i les petites esquerdes i cantonades trencades. I de la carpa, que també és important, i era una cosa doncs, que ens demanàvem perquè sempre hi ha l'entrada d'aigua, es va fer una bona repassada de tot el segellat per evitar doncs, que entri aigua. A la piscina municipal es va sanejar i pintar les parets dels vestidors que estaven afectades per les humitats. Es van fer tasques d'obra dins de la zona de la piscina per tancar... també es va tapar forats del sostre que s'havien fet per solucionar goteres. I al terra dels vestidors es va repassar tot el paviment de la zona de les dutxes dels vestidors d'homes i dones. Després del projecte GESA, comentar-vos que ha tornat a iniciar, tenen previst iniciar les activitats a partir d'aquest 21 de setembre. Pretenen continuar amb la mateixa planificació habitual del projecte, que consistia en activitats, que ja ho sabeu, esportives, que es planifiquen a través de les escoles. Activitats esportives regulars a les tardes de dilluns a dijous i fer activitats diferents dos dissabtes al mes. Activitats esportives que durant aquest primer cap de setmana de setembre al pavelló municipal hi va haver el torneig de bàsquet de Sant Julià. El mes de setembre ja sabem que s'han reprès les activitats habituals de diferents entitats esportives a les instal·lacions esportives municipals, i les properes activitats excepcionals, el dissabte 26 de setembre, l'entitat del Hook School Club de Boxa de Manlleu organitza al pavelló d'hoquei una competició corresponent al Campionat de Catalunya de Kickboxing. La competició és de 9 a 4 de la tarda i comptarà amb la participació d'uns 100 esportistes de més d'una vintena de clubs i categories de totes les edats. El diumenge 27 de setembre, l'entitat usonesca d'Osona Disc Golf Club organitza una jornada per donar a conèixer l'esport del disc golf. Aquest esport és una barreja entre el golf i el frisbee, i els participants han d'intentar introduir un frisbee dins d'una cistella a diferents distàncies. L'activitat és oberta a tothom i amb un caràcter especialment familiar, que tindrà lloc a la zona de l'Arboretum de 4 a 8 del vespre. El divendres 2 i dissabte 3 d'octubre, a Manlleu tornarà a ser la seu del 5è Ral·li de les Masies de Voltregà. Aquest any el parc tancat s'ubicarà a la zona del Passeig del Ter, entre el Museu del Ter i els Rentans. El divendres a partir de les 7 hi haurà la presentació del ral·li i la sortida de tots els participants, que es preveu siguin una vuitantena. El dissabte, a partir de les 11 aproximadament i fins a les 8, els participants aniran passant pel parc tancat per fer les corresponents reagrupaments. També informar-vos que evidentment hi va haver ahir la roda de premsa de la presentació de la Festa del Porc i la Cervesa, que és la 33a edició, el primer cap de setmana d'octubre, divendres, dissabte i diumenge. Una de les novetats principals ja sabeu que és la punxada del barril que enceta la fira, que aquest any, en comptes de dur-se a terme baix a la plaça, es faran a la plaça de Dalt Vila. La plaça de Dalt Vila consolidem el projecte que va iniciar de l'ampliació l'any passat, amb 10 parades i també degustacions d'aquestes parades a la mateixa plaça, dinamitzat, i a més també tenim l'aula de l'hostal allà mateix. Esperem i convidem a ciutadania i a gent de tot arreu. Ja és una fira molt consolidada i, la veritat, molt esperada. També s'amplia aquí a la plaça Fra Bernadí els espais perquè la gent pugui gaudir, perquè normalment ja comptem que sol fer, i esperem que així sigui un molt bon cap de setmana amb el temps i això, i la calor intentem nosaltres posar uns espais aquí en aquesta zona més d'ombra perquè la gent pugui gaudir també els migdies de l'ombra i gaudir de tots els aliments i les cervesetes. Res més, gràcies.
1: Gràcies, Montse. Pere?
7: Gràcies, alcalde. Tan sols us volia comentar que aquest cap de setmana una delegació de Manlleu vam anar al Delta de l'Ebre a aprendre del Delta Bearding Festival. El nostre Delta Bearding ja el vam començar l'any passat. Aquestes alçades, el 25, estava a les beceroles tot. Actualment, de cara a l'edició de l'any 27, ja estem treballant molt intensament, i tal com us he dit, una delegació de Manlleu, dues tècniques i una tècnica del Consell Comarcal han estat, i també el divendres la gent del Museu del Ter i del CERM han estat en un estand al Bearding Festival. El Bearding Festival és un esdeveniment ornitològic a nivell europeu i a nivell mundial que ha tingut més de 5.000 visitants ja cap de setmana, i nosaltres hi teníem un estand. En aquest estand explicàvem què era el nostre bearding i volíem començar a fer bullir l'olla de cara al 27. Què hem tingut? Hem tingut gairebé 400 atencions de visitants particulars, gairebé la meitat de la província de Barcelona, però fins i tot d'altres llocs d'Espanya i fins i tot d'Europa. 11 empreses han vingut a contactar amb nosaltres per interès en participar en la fira, altres territoris de birding, artesania, art, llibres, guies, professionals especialitzats en documents, empreses d'activitats adaptades i discapacitats, i una administració local que també està iniciant un projecte de birding, el seu territori ens va demanar com ho fem. D'altra banda, també vam tenir una reunió de treball amb la regidora de turisme de l'Ajuntament d'Amposta i la tècnica d'Economia i Societat, que va ser molt interessant perquè ens van ajudar a veure el paper de l'Ajuntament en aquest esdeveniment. Penseu que el Birding Festival va sortir d'una iniciativa de dues persones, d'en Carles Martorell, un ornitòleg malloenc amb molta energia i molt rigor, i en Carles García, l'antic director del Museu del Ter, que ja fa 3 anys van començar a idear aquesta fira, que un cop va néixer al museu es va passar a l'Oficina de Promoció Econòmica, i tenim moltes ganes de que el 27 tinguem una segona edició molt potent. Intentarem que aquesta segona edició també tingui paradetes el diumenge. La setmana que ve ja es farà una reunió de treball perquè amb un comitè d'experts per començar a treballar la que creiem que pot ser una fira molt important en els propers anys a Manlleu. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Pere. Pep?
10: Sí, gràcies, alcalde. Bé, estic un parell d'informacions. Una és, el dimarts de la setmana passada es va celebrar una reunió allà al local social de l'Associació de la Coromina, als edificis Vilamuntà, entre l'Incasol, la responsable d'Incasol, perdó, l'empresa constructora, l'arquitecte que portarà l'obra i servidor per part de l'Ajuntament, per transmetre l'inici finalment d'aquesta rehabilitació d'aquests dos blocs. Val? Recordar que ara fa aproximadament uns 10 mesos ja vam tenir una altra reunió allà on es van comprometre a donar-li la màxima agilitat. Malgrat això, tot aquest procés s'ha demorat pràcticament uns 6 mesos, perquè en teoria el mes de març-abril hauria d'haver estat licitada aquest projecte. Recordar que la llicència per part de l'Ajuntament des del mes de desembre ja la té l'Incasol. A grans trets, el pressupost d'execució de material és de 312.059 euros, 377.000 en IVA. La constructora adjudicatària del concurs ha estat Grup Xavier Babot SL. Llavors, a mitjans d'octubre instal·laran ja la caseta ja al mig de la plaça. Primer faran un edifici, el que està en pitjor condicions, que és el que, perquè ens entenguem tot, el que té el color vermell. Val? La durada prevista de cada actuació de bloc a priori i suposant que tinguin la mateixa dificultat és de 4 mesos. Aleshores, això vol dir que durant 8 mesos tindran aquesta actuació allà. I està previst que es faci en dues fases. Primer, faran la rehabilitació del que són baixants i la façana, bàsicament perquè després entrar dins els equipaments, com a mínim resoldre la part exterior. Molts punts sí que s'han doblat els baixants per garantir un bon funcionament, però també és veritat que per part de l'Incasol i la direcció d'obra es va fer incís en que posteriori per part de la comunitat haurien de fer un mínim manteniment, perquè si no, probablement, a part del defecte que tingui de construcció, d'aquí un temps tornarà a tenir problemes. I ara ens queda fer una actuació que en el seu dia va quedar pendent i que els veïns van reivindicar, i així es traslladarem a l'Incasol, que és l'actuació a nivell del terra de la plaça i el pàrquing. I una segona informació, bé, val a dir que ens congratulem des que finalment amb la lluita que han portat aquests veïns i a més per part de l'Ajuntament que també s'ha insistit i ho va aconseguir amb una data pràcticament ja finalització de la garantia que l'Incasol assumís la seva responsabilitat, com a mínim ara estem en aquesta fase ja d'inici d'execució de les obres. I una segona informació molt breu de serveis. Fa uns mesos va inaugurar la reforma i millora de la carretera a la Gleva. Precisament amb la mateixa data d'inauguració, allà amb l'alcalde amb el diputat i els tècnics de la Diputació se'ls va traslladar que trobàvem a faltar o que era una mancança a un punt d'il·luminació doncs, a la rotonda per millorar la seguretat. Bé, hem hagut de formalitzar el conveni, disponibilitat per part del Departament d'Infraestructures de DIVA, però finalment doncs, el dia 1 iniciaran les obres, està previst que tingui una durada màxima doncs, d'un mes, però com a mínim doncs, aquesta millora sí que la portaran a terme i que crec que doncs és una bona notícia per la seguretat de tothom amb aquest tram de carretera que ens van millorar.
11: Gràcies, Pep. Eva?
6: Sí, volia informar que divendres els alumnes del consistori infantil del curs 2025-2026 van presentar la campanya El comerç local, la nostra sort, gràcies també a la col·laboració de l'àrea de comerç i amb també la col·laboració del MAP i res, que estan penjats al canal de YouTube de l'Ajuntament i us convido a mirar-los, són 4 vídeos molt curtets però sí que reflexionen no, des d'aquesta mirada d'infants bueno, la potencial que té el comerç local i la confiança i tot el que tenen de bo i que per tant us recomano molt que els mireu.
11: Gràcies, Eva. David?
12: Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre, regidors i regidores. Informar-vos d'algunes de les informacions que vaig fer a la comissió informativa i una de nova que em vaig assabentar ahir, positiva. Primer, doncs, comentar-vos que esperem el dia 7 i 8 d'octubre el physical meeting, o sigui, la trobada presencial del projecte Rehabs, Manlleu, d'adaptació al canvi climàtic. Com sabeu, és un projecte que van començar l'octubre, com sabeu, explico que van començar l'octubre de l'any passat, del 25, són un projecte de 4 anys, i nosaltres formem part d'un consorci europeu que intentarà fer solucions tecnològiques i altres assumptes sobre les inundacions, per d'alguna manera confrontar les inundacions, també les onades de calor i les sequeres. Per tant, vindran aquí unes 30 persones de tota Europa, des de Lituània fins a Portugal i des de Grècia fins a Àustria, i esteu tots convidats bueno, si voleu venir amb alguna de les accions que es faran al Museu del Ter, doncs durant aquests 2 dies estaran allà. També comentar-vos que un cop es van tancar el període per presentar projectes de l'Innovacat, més d'una vuitantena de projectes s'han presentat i, per tant, ja passem a la fase de valoració d'aquests projectes de l'Innovacat, que, si recordeu, doncs, aquest any, aquest enguany, és la desena edició. Hi ha 3 categories, la categoria Osona Jove, amb 10.000 euros, la categoria Osona, amb 25.000, i la categoria Catalunya, s'ha obert a tot Catalunya també, abans eren projectes empresarials que s'arrelessin a la comarca d'Osona, i també un excés de 5.000 euros. Està previst que els dies 30 de setembre hi hagi aquesta revisió de cada una i puntuació d'aquests projectes, i també el 6 d'octubre, de cara que el 22 d'octubre doncs, hi hagi la gala de presentació dels guardonats no? i d'aquests premis a Manlleu, evidentment, i que es farà segurament a la Colònia Rossinyol. D'acord? Estareu tots convidats aquí a assistir a aquests premis de l'Innovacat. I com us comentava, hi havia una altra informació que me la van comentar ahir com a representant al patronat de la Fundació Sant Tomàs, no? Ho van confirmar que ja han acabat les obres del centre ocupacional que està aquí al carrer Vendrell, a l'Illa Coneixement, d'acord? I per tant, podem dir que hi ha 2 operacions de les 4 previstes que ja estan realitzades i que, bueno, que es preveu que el dia 8 d'octubre hi hagi la inauguració d'aquest, en aquest cas, em fa l'efecte que és pel conseller de Drets Socials i que esteu tots convidats a venir, evidentment, doncs estarem molt contents que vingueu perquè és un projecte que ha sigut important, no ha sigut fàcil, ha hagut una inversió important i que, bueno, que és un goig poder tenir aquest centre ocupacional aquí al centre de Manlleu pels usuaris i per la ciutat. Gràcies.
11: Gràcies, David. Lluïsa?
4: Sí, doncs, de nou per donar quatre pinzellades de lo que és la regidoria de seguretat. Primer, comentar-vos que hem tingut algunes queixes per part dels ciutadans amb el tema del DNI de la furgoneta que teníem cada, en principi havia de venir cada 15 dies a la comissaria. Hem fet no una queixa, però sí que hem fet trucades i ens hem interessat pel tema i la resposta que ens donen és que, com ja sabeu, Manlleu era una prova pilot. Llavors hi ha altres ciutats del nostre entorn doncs, que s'han interessat i també, que, també ho han demandat. En principi, Policia Nacional està previst que ampliï la flota de furgonetes que té d'una a dues i per tant llavors intentarem que el servei que es donava a Manlleu com a prova pilot i que precisament ens vam oferir com a conillets d'Índies, doncs que ara que no ens sentim d'alguna manera pues, repercutits perquè se'n van amb d'altres poblacions. Vull dir que això és algo que s'està vetllant. Després també en quant la inquietud del cotxe que hi ha a la deixalleria, que llavors entre els regidors també això despertava alguna certa inquietud. Aquest cotxe finalment es van poder fer gestions i és d'un taller de Vic, ja ens hem posat en contacte amb ells, el vindran a retirar demà, en principi, això és el que ins han dit, i sí que és cert que dintre hi vivien dues persones i aquestes dues persones han marxat. El cotxe estava espatllat perquè no, el motor no funcionava i per tant l'empresa que és la propietària pues, el que sí que farà és demà portar una grua i ho recollirà. També comentar-vos que el cotxe que tenim a la bassa del polígon encara no s'ha retirat. Estem en contacte amb una companyia de seguros alemana, a veure si realment se'n poden fer càrrec de les despeses, perquè ja us ho vaig dir que havia de venir una grua. Si la setmana que ve aquesta gent no ens donen resposta, doncs haurem de trobar una partida per tal de tenir tant la grua com la pluma perquè ho pugui retirar de la bassa. Comentar-vos que paral·lelament amb això, pues el conductor i l'acompanyant que portaven el cotxe pues han estat denunciats perquè conduïen sense carnet i llavors conducció temerària. Vull dir que això ja ho tenim al jutjat. Llavors també comentar-vos així, ara que parlem de cotxes, el tema dels cotxes abandonats que també genera una certa inquietud. He demanat els números, que em fessin els números a policia, al departament, d'aquest any 2026. Portem 47 expedients oberts, a dipòsit n'han ingressat 11, directament a deballestament 11 més i que han estat retirats pels titulars 21. Són processos lents perquè no podem retirar el cotxe tant si com no. Llavors n'hi ha alguns que veieu al carrer que sí que es veu que, doncs, que estan deteriorats perquè estan d'alguna manera pues, allà deixats, però si no suposen un risc molt evident per lo que seria els vianants i això, no els retirem perquè al dipòsit no ens hi queben. Llavors, el que sí que es retiren dels carrers són aquells cotxes pues, que tenen vidres trencats, que realment poden suposar un perill, i els altres que veieu al carrer, doncs sí que els expedients estan iniciats i segueixen el seu curs. I llavors, per últim, comentar-vos que hem tingut felicitacions per lo que nosaltres, per lo que s'ha anomenat l'operatiu Cooper. El Cooper és un operatiu que el que vols és la presència dinàmica i a peu dels agents de policia. Teníem allò aquesta reclamació per part de la ciutadania i llavors s'han recollit, en principi s'han fet per diversos carrers i diversos punts, però s'ha centrat molt amb les queixes més constants que teníem. Un punt era la plaça Fra Bernadí, amb la qual hi havia tot el tema dels patinets, les pilotes, gens de joves que feien soroll, i llavors s'ha intentat, d'alguna manera, amb aquesta presència a peu, pacificar la plaça. La plaça de Dalt Vila també, perquè ens ho van demanar els comerciants, i llavors es fa com un patrullatge diurn durant el dia per donar aquesta confiança. Un altre punt que se'ns demanava molt aquesta presència policial així com més dinàmica i de proximitat era el carrer de l'Horta d'en Font. Aquí teníem prevenció de consum i molèsties sobretot de brutícies i de grups de jovents. I un altre punt que també aquí en aquest plenari havia sortit alguna vegada era la plaça dels Àlbers. Això ens ho demanaven tant els comerciants perquè aquí es produïen conductes doncs, incíviques també a la nit i llavors tot el tema de les motocicletes i de la velocitat que arribava. ajudaven a tenir doncs, les motocicletes per la via. En principi, aquesta seria la meva informació.
1: I jo per últim informaré de tres qüestions, dues de breus, una de més llarga. La primera és que tenim ja la persona que farà doncs, la punxada de barril pel porc i la cervesa, és en Pep Palau, un gastrònom doncs, manlleuenc, que realment doncs, crec que és una bona manera també d'homenatjar-lo amb la gran trajectòria que ha tingut ell doncs, com a gastrònom i molt vinculat doncs, al fòrum gastronòmic, per exemple. Per tant, crec que s'escau molt que en una fira com és la nostra del porc i la cervesa, la qual doncs, ell d'alguna manera o altra també ha estat relacionat, doncs, que faci ell la punxada de barril ens sembla que pot estar molt bé. També voldria informar, lligat amb el que ha comentat en David Bosch, que el president Illa assistirà als InnovaCat, per tant podem confirmar que hi haurà presència del president, així ens li van demanar, ja fa mesos que se li va demanar, i per tant doncs, aquest proper octubre tindrem el president Illa a la ciutat, als Premis InnovaCat. I per últim també voldria informar, sobretot en clau d'agraïment, doncs, doncs que vàrem estar hem estat ni 48 hores, oi, regidors? Hem estat unes 30 i poques hores de viatge a Caudete per acompanyar precisament doncs, a gent gran de Manlleu, que com vam comentar doncs, ens ho demanaven molt, perquè doncs, són gent que moltes vegades doncs, ja no poden fer aquest viatge de forma independent i per tant doncs, se senten més còmodes o bé no poden o se senten més còmodes doncs, fent-la de forma doncs, organitzada. S'ha fet aquest viatge a Caudete, nosaltres vàrem acompanyar, vam sortir amb ells doncs, amb AVE des de Barcelona, vàrem arribar doncs, a Caudete, es va fer doncs, de molt bon gust, vàrem fer la inauguració doncs, de la fira, va ser tot un honor que ens deixessin, que em deixessin doncs, com a alcalde de Manlleu per la representació que ens toca doncs, fer la inauguració doncs, de tot l'enllumenat juntament amb l'alcaldessa doncs, del Caudete. I després doncs, vàrem tenir una reunió doncs, de treball, o vam tenir una trobada de treball a la qual doncs, han sortit diferents inquietuds, com pot ser doncs, la seguretat, les escombraries, la mobilitat, inclús també el tema de la velocitat dels cotxes entre les ciutats. Van sortir diferents temes que sortien doncs, que tant preocupen a la seva ciutadania com a la nostra, i doncs, es va quedar entesos que hi haurà una segona part. Ells en principi ens vindran a visitar de cara al mes de desembre, està per confirmar la data perquè depèn d'ells, però vindran ells aquí a la ciutat i suposo que aprofitaran per fer altres visites d'agermanaments que tenen també per la zona, i per tant doncs, estarem molt contents de rebre'ls en vigília doncs, de Nadal. I això, agrair sobretot doncs, al govern de Caudete aquest tracte d'agermanament al qual doncs, hi ha hagut i que estem contents de tornar a reprendre doncs, 9 anys després de no fer-se. Sí, digues.
4: Perquè us he donat una informació i la rectifico, perquè jo vaig demanar el tema que ara us acabo d'informar de la bassa, del cotxe de la bassa, jo vaig demanar aquesta informació ahir em van dir que no estava retirat i que s'havien fet gestions, i m'han passat una foto amb la grua que ara ja està retirant el d'allò. Per tant, rectifico la informació i en principi és això. Si ara d'aquí tres us passo també la foto, és una pluma que està traient el cotxe. Per tant, això com a mínim ja ho hem solucionat.
1: Coses del directe. Doncs res, doncs amb això entenc que acabaríem aquest apartat d'informació. Doncs, crec que no hem descuidat res. Això, doncs, un agraïment tant al govern de Caudete com també voldria fer agraïment a la gent de Manlleu que s'ha apuntat en aquest primer viatge de represa, perquè al final, doncs, sense aquest viatge de represa doncs, no hauria estat possible, i disculpeu, sí, també sé què anava a dir. I també agrair a l'Ajuntament de Caudete doncs, que ens va permetre fer la firma doncs, del llibre d'honor, firma del llibre que es va fer doncs, també, comentant-ho amb l'alcaldessa, doncs, en català, i penso que també és prou significatiu i simbòlic com per explicar-ho avui aquí. D'acord? I amb això sí que ara acabem doncs, l'apartat d'informacions de regidories i en tenim aprecs i preguntes que ja no us ho pregunto si preguntareu perquè segur que tothom preguntarà. Si us sembla, comencem per Aliança i com hem fet sempre comencem de petit a gran. Gràcies.
11: Sí, bona tarda, gràcies alcalde, hola companys. Bueno, jo primer de tot volia donar les gràcies a diferents departaments de l'Ajuntament per les mostres de suport que he rebut telefònicament, per les agressions que hem rebut al nostre local, la trencada de vidres. Bueno, és repetitiu des de no fa poc, ja fa temps, però bueno, aquesta vegada es van trencar el vidre i va ser una mica més greu. També dono les gràcies a la senyora regidora Marta Moreta i a l'Andrés García, que són els dos únics que la comissió informativa em van demanar, es van preocupar pel tema, els dono les gràcies en aquest sentit. I no és així de l'equip polític, que no hi ha hagut cap mena de trucada ni de preocupació. Quedo decebut en aquest sentit, però bueno. I és una cosa per reflexionar, això, perquè és més greu del que potser ens podem pensar. I aquí els hi faig una pregunta que serà la primera. Si això que ens passa amb nosaltres hagués passat en un altre local o en una altra entitat, per dir alguna cosa com, per exemple, el casal Boira Baixa, tindríem el CNI investigant aquí a Manlleu ara què ha passat i qui ha set i això? Això és una de les preguntes que faig. Després, l'altra pregunta, ja deixant aquest tema, seria... S'ha parlat molt del futbol, tothom ha anat al camp del futbol aquí, hosti, està bé, no? Futbol és un esport molt... Però hi ha una altra entitat aquí a Manlleu que ha pujat a tercera nacional, ningú ha fet esmena, no es va fer res al partit d'inauguració amb una categoria tan important com pel poble, un club que té 13 equips, que remenen molta gent, 13 equips, té la mateixa subvenció que tenia fins ara, no se li ha pujat res, no se li ha fet cap mena del partit de primer de Lliga, no es va fer res. Es va fer un homenatge amb l'Antonio Hernández, els hi sona aquest nom? L'Antonio de la Bomba? Se li va fer un homenatge l'altre dia i no hi havia cap membre del consistori, cap. Jo hi vaig anar perquè m'agrada l'esport i no n'hi havia cap. No sé, em va sobtar, que una persona tan important que està relacionada amb el món de l'esport aquí a Manlleu i no hi hagués anat ningú de l'equip de govern, 112 regidors aquí que qualsevol hi podia haver anat i no s'hi va anar. És una cosa que, no sé, que em té intrigat. Si em poden respondre, aviam per què ha passat això. I després l'última és el tema dels patinets, que la senyora Lluís ha dit que ha fet un comentari. Jo ja veig cap millora amb els patinets. Veig patinets cada dia pel passeig Sant Joan a tot trapo, sense casc, per les voreres, i no sé si es fa un seguiment o no, No sé si hi ha alguna acció, han aplicat alguna acció com a equip de govern, aviam. I res més. Gràcies.
1: Gràcies per part de la gent. Jo només, i després et contestarem, però jo, per exemple, de l'homenatge, jo no tenia... Potser esports ho tenien, jo no ho vaig rebre. Però si no, solem anar als llocs on... De l'homenatge, jo mateix no en tenia. No vaig, ho vaig veure a les xarxes, no me'n vaig entrar. Endavant.
13: Gràcies, alcalde. Jo faré dues preguntes. Enguany, la Festa del Porc i la Cervesa arriba a la seva 33a edició, un esdeveniment plenament consolidat i de referència per al nostre municipi. Tant l'any 2024 com el 2025, els grups municipals d'aquest Ajuntament vam rebre formalment la convocatòria de premsa per si volíem assistir als actes de presentació. Tanmateix, hem d'atacar que aquest 2026 no se'ns ha fet arribar cap correu ni notificació amb la convocatòria. Per tot plegat, volem preguntar a l'equip de govern a què es deu aquest canvi en la comunicació i per quina raó els grups municipals no hem rebut enguany el correu amb la convocatòria de premsa de la 33a Festa del Porc i la Cervesa. Volem creure que no ha sigut un avançament de la campanya electoral. Per això volem saber si es tracta d'una omissió puntual de l'àrea de comunicació o respon a un canvi de criteri relatiu a la invitació dels representants de l'Ajuntament als actes de presentació de les festes del municipi. La segona pregunta és, el passat dia 1 de setembre ja va caure una branca de grans dimensions al passeig del Ter, a la zona de la pista de la Salle. El dia 15 va tornar a caure una enorme branca caiguda al passeig del Ter. Per sort, en cap cas ningú va prendre mal. Parlem d'una zona molt concorreguda. D'aquests dos casos, que ja no són aïllats, el nostre grup creiem que hem d'extreure accions preventives i predictives. La nostra pregunta és, quines mesures preventives o predictives ha realitzat l'Ajuntament respecte a aquests incidents en aquesta zona tan concorreguda com el passeig del Ter? Si han realitzat, per exemple, una avaluació visual dels arbres o una avaluació quantificativa del risc de l'arbrat. Gràcies.
1: Ferran.
0: Gràcies, senyor alcalde. Bé, també cal reconèixer quan les coses fan bé i des del nostre grup municipal volem fer un doble plec de felicitació. En primer lloc volem felicitar les entitats del municipi que aquest any han celebrat 20 anys de la Festa del Serpent i 25 anys de Festa Jove. arribar a aquestes xifres no és fàcil i darrere hi ha moltes hores de feina, molta dedicació i sobretot moltes persones que hi han posat el seu temps i les seves ganes. En el segon lloc també volem felicitar la Comissió de Festes, els organitzadors i totes les àrees municipals implicades pel desenvolupament de la Festa Major. I en especial volem destacar el concert de Mont DJ durant la Festa del Serpent. Creiem que va ser un encert. Hi va haver-hi molta participació i nosaltres mateixos hem rebut comentaris de molts veïns que ens han fet arribar que van gaudir molt de l'activitat. Per tant, creiem que també és de justícia posar un valor quan les coses funcionen i agrair la feina que hi ha al darrere. El nostre prec és simplement que aquest reconeixement es faci arribar a totes les entitats, voluntàries, organitzadors i treballadors municipals que han fet possible aquestes celebracions. Gràcies.
1: Gràcies, Ferran, per part de la CUP.
14: Vale. Jo formularé dues preguntes i en Lleonard en formularà dues més. La primera té a veure amb el tema de les retallades en educació. És que després d'un curs acadèmic, com va ser el de l'any passat, carregat de vagues i amb els anuncis fets per part del Departament d'Educació de més recursos pels centres, no esperàvem haver de fer aquesta pregunta enguany, però sembla ser que els cants de sirenes no anaven per la nostra població. Ens consta que hi ha hagut retallades pel que fa als professionals dels centres educatius aquí a Manlleu, concretament docents, vetlladores, educadores. Se'ns va informar que s'estava treballant per quantificar aquestes retallades i volíem demanar si ja se saben els números i quines accions ha fet o té previst fer l'equip de govern per tal de pressionar el departament per revertir-les. Aquesta seria la primera pregunta i la segona pregunta té a veure amb les pudors de Ferbosa. I és que aquest estiu s'han viscut dies en què no es podien obrir les finestres per ventilar ni airejar-se, ja que la pudor de Ferbosa era insuportable. Veïns i veïnes de Manlleu se'ns han queixat al respecte i volem demanar si s'han registrat queixes per part de la població i quines respostes es dona a la ciutadania davant d'aquesta situació.
1: Gràcies, Montse. Lleonard.
2: Abans d'arribar a la qüestió concreta, faré una prèvia. El 14 de juliol va entrar en vigor la llei 11/2026 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic aprovada pel Parlament. A la disposició addicional 36a, la llei desplega el dret humà a l'aigua i l'aplicació del mínim vital, que diu textualment. El dret humà a l'aigua és un dret indispensable per a garantir un nivell de vida adequat, tal com estableix la resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides del juliol del 2010. D'acord amb això, els operadors d'abastament i sanejament han de garantir a totes les persones l'accés bàsic als serveis d'abastament i sanejament, independentment de llur capacitat econòmica. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, i ens locals per mitjà de llurs reglaments del servei han d'adoptar les disposicions i les mesures necessàries per a garantir a totes les persones, sense discriminació, un accés segur a la quantitat mínima indispensable d'aigua potable que constitueixi el mínim vital suficient per satisfer en condicions dignes les necessitats bàsiques de consum humà, preparació d'aliments, higiene personal i domèstica. La disposició addicional també determina que el mínim vital s'ha de situar entre els 60 i els 100 litres per persona i dia i que ha de tenir un preu reduït, aplicat de manera universal. També especifica que en el cas de llars vulnerables, el mínim vital ha de quedar cobert per una tarificació social que bonifiqui el rebut al 100%. També altres prestacions relacionades, com ara l'alta del servei, els comptadors i el clavegram. Demanem, després de 2 mesos de vigència de la llei, voldríem saber a quantes llars s'aplica aquest mínim a Manlleu i quin protocol s'ha activat per tal d'assegurar que no hi hagi ningú sense aigua. I la segona qüestió també va d'aigua. Fa unes setmanes, concretament el 7 de setembre, el grup de defensa del Ter va denunciar públicament un nou vessament d'aigües residuals a l'alçada del carrer Sant Martí, degut a la sortida d'un sobreeixidor del clavegram que té un defecte que provoca que sovint les aigües residuals s'escapin al riu en comptes de seguir claveguera avall. I no només abocaments d'aigües procedents d'habitatges, també s'han abocat residus industrials. L'àrea de medi ambient en té constància Es preveuen actuacions a curt, mitjà o llarg termini per resoldre el problema? Aprofitem per demanar si es va poder identificar l'origen del darrer abocament industrial i si es va exigir responsabilitats al qui ho van provocar. Gràcies.
1: Gràcies per part del PSC.
15: Gràcies, Arnau. La meva pregunta anirà potser una mica entre l'Eva Font i la Lluís, a veure si entre les dues. I fa referència a la biblioteca. La biblioteca és un servei obligatori per Manlleu, un equipament de gestió compartida, i fa referència una mica a la retallada d'activitats i de places d'activitats que hi ha hagut darrerament, com poden ser els clubs de lectura, sortides del teatre o el programa Lèxit, que el que pretén és reforçar la lectura i la comprensió lectora en infants en un any on estem en mínims en aquest àmbit educatiu. El tancament de la biblioteca durant el mes d'agost o altres, que és bàsicament degut, no, a una manca d'estructura i de poder cobrir vacances entre el personal i no poder gestionar, tenir la capacitat de gestionar la coordinació d'aquestes activitats i tot el que implica. Sabem que això és una cosa que passa des de fa anys i que es va arrossegant, aquesta manca de personal a la biblioteca, que també es va cobrint com es pot, però amb conseqüències tal com he explicat. Donat els darrers informes d'educació, l'evolució del català i la cultura, o fins i tot hem vist un informe, l'informe de la gent gran, de la jornada de la gent gran del 2025, on demanaven explícitament tenir més accés a la biblioteca durant el mes d'agost, no només en activitats, sinó com a refugi climàtic, ens preocupa que l'Ajuntament ja no és el fet de sostenir la situació, sinó que es doni lloc a perdre, no, activitats o places de la biblioteca. Llavors la meva pregunta és si n'heu parlat, si esteu al corrent, si teniu alguna estratègia, bueno, si ens podeu explicar alguna cosa respecte a això. Gràcies.
1: Gràcies. Aida?
5: Sí, jo la meva pregunta és en relació al fet que d'uns mesos ençà van apareixent carrers diversos, no, de la població, que tot d'un plegat queden sense llum. Llavors, volíem saber si és un problema, no sé, de subministrament o de manteniment o de... Bueno, no sabem què és el que hi ha darrere, però si hi ha algunes accions previstes o algunes accions que ja s'estiguin implementant en aquest sentit, no? Una mica, per tant, saber el motiu i com s'està gestionant. Sobretot perquè creiem que és important tenir llum als carrers, bàsicament per no alimentar, doncs, aquesta sensació d'inseguretat que això pot provocar, doncs, en la població, i és tan sols això. Gràcies.
1: Gràcies, Puyato.
3: Gràcies, senyor alcalde. Jo els volia fer una crítica que vull que entenguin com a constructiva, sobretot en el sentit de que si la faig és perquè intentin actuar. I és en relació una mica amb el manteniment en general de la ciutat i amb alguns espais que s'estan cronificant com uns espais d'una certa degradació. I els hi assenyalaré tres, quan podria assenyalar alguns més, però els hi assenyalaré tres molt concrets. Un és el carrer Doña Blanca, al costat de l'antic Mercadona. Allà habitualment hi trobem uns camions de xatarra, que cau la xatarra, a vegades es queda al terra, fins i tot hi ha cotxes que es punxen, hi ha taques d'oli, i penso que això ja s'ha cronificat i sembla que ja sigui una cosa habitual i normal. Aquí ja no entraré en l'estat que es troben les voreres d'aquest carrer, que per exemple hi ha una que si hagués de passar una cadira de rodes seria absolutament impossible. Un altre espai que hi ha una certa degradació ja crònica és el carrer Vilamirosa, cantonada carrer del Serpent, on hi ha un espai per dipositar-hi les escombraries, que moltes vegades ens trobem que és un abocador a l'aire lliure. Allà hi podem trobar matalassos, podem trobar mobles, i és habitual trobar-los diàriament. En algunes ocasions he parat a fer una foto, però és que ja t'avorreixes de fer-ho i de comunicar-ho. Un altre espai on ens trobem una situació molt semblant és el carrer Vilamirosa, cantonada Arnal de Corcó, una petita placeta que allà hi poden aparèixer matalassos, sofàs, a vegades penso que és algú que està fent una mudança a passos i va deixant els mobles allà. Però és molt habitual trobar un matalàs, trobar un sofà o trobar qualsevol altra andròmina. Li agraeixo a la regidora Bautista que ens ha explicat el tema dels cotxes, però ja li assenyalo un. Al carrer Santa Maria de Corcó hi ha un vehicle que deu fer uns 3 anys que està allà abandonat. S'ha anat posant l'etiqueta d'abandonat, s'ha tret, s'ha tornat a posar, però el cotxe continua allà 3 anys després. insisteixo, no és una crítica gratuïta, és una crítica perquè actuïn. Gràcies.
1: Gràcies, regidora Moreta.
6: Gràcies, alcalde. La meva pregunta anirà en referència als vehicles de mobilitat personal. El passat, si no ho dic malament, 10 de setembre va entrar en vigor l'ordenança, després de tenir-la exposada públicament, i aquesta normativa obliga, té unes obligacions per als usuaris, com bé s'ha comentat en aquest ple en algunes ocasions, com l'ús del casc, l'edat mínima per conduir determinats patinets, l'obligació de disposar d'una assegurança, la inscripció al registre usar d'una assegurança, la inscripció al registre a la Direcció General de Trànsit i altres requisits que

0: que en la via pública ordinària, que són els carrers. Val? I tot i que n'hem parlat en algun ple, quan es va aprovar, i si no recordo malament, des de policia es va fer un vídeo explicant que hi havia aquesta nova ordenança, sí que m'agradaria saber si al llarg de tots aquests mesos s'ha fet alguna actuació informativa o es farà de sensibilització a la població, perquè està molt bé fer un vídeo, està molt bé dir-ho en el ple, però moltes vegades la gent no acaba arribant la informació. Llavors, ja que la tenim en vigor des del dia 10 de setembre, m'agradaria saber si doncs es farà això i si ja s'han posat sancions en aquest sentit, perquè tampoc ho sabem, no hem acabat de parlar-ne més d'aquest tema, i jo crec que ara que ja des del 10 de setembre està en vigor, doncs ens agradaria saber totes aquestes qüestions, més que tot perquè la gent se n'enteri, però per molt que ho diguem avui en el ple, necessitaríem aquesta sensibilització per part de l'Ajuntament cap als ciutadans. Moltes gràcies.
1: Gràcies, anem per les respostes. Jo sí que voldria començar molt, molt breu amb el tema del principi. Jo, evidentment, Rierola, disculpa, saps que alguna vegada quan heu tingut algun problema aquest he sigut el primer de dir-t'ho i no hi tinc cap problema amb dir-ho públicament, que qualsevol acte de violència, qualsevol, doncs ho condemno, sigui contra qui sigui. És a dir, crec que en la política el que no es pot acceptar és la violència, sigui contra el partit que sigui. Vale? I així mateix ho dic. I crec que també hi ha partits polítics que tenen algunes joventuts que haurien de fer una reflexió en aquest sentit. I això ho dic aquí i ho dic públicament, perquè el que no pot ser és que tolerem aquest tipus de violència. I aquí ho deixo. Contra vosaltres o contra qui hi hagi de ser. Però crec que això és intolerable, perquè el primer principi d'una societat doncs, moderna és la convivència i la tolerància. També ho demano a les altres formacions. Convivència i tolerància. Pel que fa al futbol sala, després la Montse ho comenta, jo sí que ja ho dic, vull dir, no has acabat de dir l'esport, és el futbol sala, sí que se'ls va felicitar, i ara veig en Quico allà, quan hi va haver l'ascens, jo personalment vaig fer una felicitació per xarxes, com vaig fer amb altres clubs, em sap greu, jo personalment intento anar a tot arreu, allà on se'm convida dels partits, ho intento sempre, sincerament no sabia que jugaven al primer partit de la categoria, i també ho dic amb transparència, i no vaig rebre la convocatòria del trofeu aquest, potser es va enviar a esports, jo no ho vaig rebre. Ho dic, i en qualsevol cas em mereix tot el respecte a Antonio, la bomba, el qual a més jo personalment tinc relació, doncs, diríem, d'amistat amb un dels nets, per tant, no. Si ho hagués sabut, de veritat que m'hi hagués arribat segur, com vam fer l'altre dia, per exemple, l'homenatge en el conserge que es va jubilar i vàrem estar allà, també amb persones també del futbol sala, del hockey, del bàsquet, vull dir que de veritat que si no hi vam ser-hi, doncs em sap greu. No és per una qüestió de que diguéssim en passem, sinó perquè no ens en vam enterar. Demano disculpes al club que veig allà assentat. Montse.
2: Bé, em reitero això i més que tot amb el tema del CEF, sempre que a mi se m'han dit alguna cosa, m'han demanat, m'han convidat i hem set, evidentment que el protagonisme és seu i evidentment que a nosaltres ens agrada felicitar i com més hi hagin ascensos millor, perquè això, pensant que cada ascens o cada bona notícia a nivell d'esports, al final els petits es reflexen amb els grans, per tant, forma part de la nostra feina, però evidentment nosaltres si no ho sabem o no se'ns conviden no hi anem, no ha estat més que això, i jo personalment tampoc estic. Amb el tema de l'Antonio Hernández, sí que us volia comentar, en aquell moment es va fer el mèrit esportiu, se li va fer un reconeixement especial en ell. Vull dir, ja en aquesta edició, no recordo la passada, expressament en el senyor per Antonio Hernández, la bomba, per bueno, tota la seva trajectòria i implicació amb el propi club. Vull dir que en el seu moment es va fer. I també tenim en compte que com tenim un acte que és molt maco, que normalment es fa al desembre, sempre hi sol haver, bueno, és allà on reconeixem doncs, tots els equips. I quan hi ha doncs, també les festes, i el dia que vam fer la sortida també estava allà al pavelló del dia que ells van celebrar doncs, l'ascens també, i evidentment sempre hi ha estat, sempre que se m'ha demanat. Per tant, el fet de que no hi hagi estat ha sigut un... perquè no ho hem sabut, o perquè

0: no se'ns ha convidat, però vull dir, cap problema, vull dir, amb ells hi tenim una bona relació i espero que anem pujant tots, i com ells, doncs totes les altres entitats esportives. Referent a la convocatòria, aquí no hi ha cap segones intencions, ni molt menys de premsa. Sí que és un... les notes, les convocatòries s'envien a tothom, per a tots els treballadors i els polítics que perquè en tinguin coneixement. I cert que potser, si no s'ha enviat, no hi ha hagut res més, sinó que hi deu haver sigut un descuit. No hi ha aquí cap segona intenció, ni molt menys. Llavors, també, evidentment, el traslladaré a tot l'equip, doncs, de tècnic, de totes les àrees possibles implicades, doncs, amb la Festa Major, perquè pensem que bueno, hi ha el treball darrere brutal quan es prepara una festa, doncs que hi tenen a veure totes, absolutament totes les àrees, des d'urbanisme, seguretat, doncs, absolutament totes. Per tant, ho traslladarem entre tots els que estem aquí a totes les nostres, els tècnics i tècniques doncs, de la casa. No sé si amb això us queda resolt.
1: Gràcies, Montse, i afegeixo també doncs, que ho traslladarem al món DJ, sí. en Ramonet, perquè doncs, també estarà content, també és de Manlleu, i també li farem saber. Puc confirmar que, perquè ho he demanat a comunicació, és una errada de l'equip de comunicació a la convocatòria. Normalment es fa amb el correu doncs, que és per tota la casa, i en aquest cas doncs, no es va fer per tota la casa, segurament que és perquè no hi havia tot el personal de l'àrea, hi havia gent de vacances, i per tant es va enviar només a que eren mitjans de comunicació. En prenem nota, és una cosa doncs, que en properes ocasions ho remarcarem en els protocols d'enviar convocatòries i en demanem disculpes. D'acord? Rafa, un segon, abans de dir Rafa, la Núria us contestarà per escrit perquè avui no hi és i volem que el tema aquest de l'aigua, del tema dels mínims que es demana i tal, us ho contestarà directament ella i us ho farà per escrit. Rafa, retallades d'educació.
2: Gràcies, alcalde. Bueno, tal com us vaig comentar en comissió informativa, estem treballant en recollir les xifres de recursos dels centres educatius de Manlleu. No és fàcil perquè hi ha bastants centres i encara hi ha alguns recursos que estan amunt i avall, però tal com us vaig comentar, tenim la percepció, pel que ens transmeten els centres educatius de la nostra ciutat, que els anuncis de recursos fets pel Departament d'Educació, almenys a la nostra ciutat, no estan sent així, sinó potser més aviat al contrari. De totes maneres, quan tinguem doncs, objectivada la situació amb xifres objectives, demanarem doncs, poder-nos reunir amb la Direcció dels Serveis Territorials o amb la mateixa consellera per tal doncs, que ens expliquin aquesta situació a què és deguda. I com a Ajuntament, doncs, el que hem fet fins al moment és doncs, això, estar atents de quins són els recursos actuals, quins eren els anteriors per saber en què ha variat, impulsar, ja es va fer abans de l'estiu, un manifest conjunt en el marc del Consell Municipal d'Educació on es demanaven i es demanen recursos que ja s'ha enviat també al Departament d'Educació pel seu coneixement, a més de totes les activitats que evidentment que fem com a regidoria del Fora Escola, de l'orientació i de tot el que fem. També ens hem trobat en alguna situació que també costa d'entendre d'oferir algun recurs que, en algun centre i que bueno, el mateix departament hagi enviat cartes als centres educatius dient que segons quin recurs doncs, que no l'autoritzen i per tant, bueno, nosaltres intentem posar tot el que podem i continuem demanant que arribin aquests recursos que són molt necessaris arreu, però jo crec que nosaltres ens toca demanar-ho per Manlleu. Per tant, de seguida que tinguem resposta de quina és la situació us la farem saber i també de quan tinguem la reunió pertinent us farem retorn.
1: Gràcies, Rafa. A veure, Montse Riu, que així llavors hi ha altra gent que tindrà carrerilla.
3: Perfecte. Gràcies, Toni. Et contesto el tema dels abocaments. Primer de tot, sí que m'agrada dir-ho, m'agrada repetir-ho, perquè a vegades ens oblidem que el porta-a-porta funciona molt bé, que la major part de la població de Manlleu col·labora molt i ho fa molt bé, i el que passa que és molt vistós, no?, tots aquests abocaments que tenim en zones a vegades molt cèntriques, en zones doncs, que molesten el veïnat i és evident que hi hem d'actuar, però el primer és felicitar la gent i donar les gràcies perquè bueno, hem aconseguit uns percentatges de participació molt elevats i molt bons, la veritat, i i crec que és just també dir el que es fa bé, no? Primer. Segona, som conscients que evidentment es segueixen produint abocaments, les zones, aquestes zones, en Rossany riu, perquè ja en tenim també algun de localitzat, aquestes zones, diguem-ne, complicades o negres, les tenim perfectament localitzades, i tot i que, no, que l'empresa, no, Presero, ja està molt a sobre, a vegades costa molt identificar quins són els culpables. Llavors, evidentment, quan s'identifiquen aquestes persones se sancionen, però a vegades és difícil, no, perquè se'ls has d'enganxar just en el moment que fan l'abocament, etc., i això és complicat. Què fem per prevenir o per evitar aquestes actituds? Doncs des de l'ara al mes de setembre va començar una nova educadora ambiental, que es dedica a això, no? Fa aquest treball de formigueta, d'anar mirant, no, comunitat per comunitat, sobretot en aquells domicilis on, no, revisant la participació de cada domicili, se'ls va veure, se'ls fa un seguiment en els dies posteriors, se'ls hi torna a explicar, es fa un seguiment, etc. És una feina de formigueta que costa molt visualitzar-ho, però tenim... Vull dir, les eines crec que són fer molta pedagogia i intentar que la gent, no, que vagi, aquesta gent que ara mateix no participa, doncs i es vagi, no, es vagi sumant al carro, diguéssim, i vagi participant. Si no funciona, doncs al final evidentment se'l sancionarà lògicament. El que passa que no és la primera opció. La primera opció és, doncs, és fer pedagogia, tornar-ho a explicar i a veure si es van sumant en el carro. També van fer visites, doncs, amb l'alcalde, policia i l'empresa, doncs això en domicilis, en zones que tenim identificades, perquè estan perfectament identificades quines són aquelles on no es col·labora, i que a més s'han fet ja algunes proves amb el dron, encara no el tenim operatiu al 100%, però sí que ja ha començat a volar alguna vegada, s'han acabat de fer ajustaments, però a lo millor també ens pot ajudar en aquests abocaments, en zones així que tenim més controlades. Recordar també que és molt fàcil, no cal abandonar un matalàs, perquè el servei de voluminosos, que és gratuït, que t'ho posen superfàcil, només s'ha de fer una trucada, et diuen dia i hora en què ho venen a recollir, vull dir que facilitats hi són totes. El que passa que, doncs, no sé si és desconeixement o no voler, costa atacar, diguéssim, aquestes actituds. Vale. Pel que fa a Cervosa, no sé si vols que digui res.
1: Formaré jo mateix.
3: Sí? Vale, sí. Doncs ja està.
1: Pel que fa a les ocupacions, disculpeu, que tenim aquest de porta a porta, és el que comentava, les regidores han fet aquestes visites, inclús es van entregar cartes dient que si es continuava amb aquesta actitud, ja se'ls avisava, era un simulacre de multa, que si continuava amb aquesta actitud, tindreu una multa de 750 euros per via, doncs, de les sancions de porta a porta. I crec que hi haurà llocs que per desgràcia haurem de tornar i els haurem de donar la multa. Hem de dir que l'empresa ens va dir que allà on havíem anat i que n'estem fent, una miqueta en la línia, això ho vam fer amb el regidor també, Andreu, també en vam fer de visites, també va semblar que funcionaven i déu-n'hi-do. Hi ha llocs que hem hagut de tornar, hi ha carrers que llocs on havíem anat amb Andreu hem hagut de tornar una altra vegada i aquí sí que els hem donat també la simulació de multa i vam deixar-los molt clar que si havíem de tornar i ja en veiem algun que haurem de tornar a anar, caurà la multa i s'haurà acabat, perquè no podem tolerar aquest tipus d'actituds. Majoritàriament la gent en Manlleu ho fa bé, és responsable i no ho podem permetre, sigui qui sigui, no es pot permetre. Per altra banda, amb el tema de Doña Blanca 119, allà hi ha una ocupació. Jo he de dir, i m'hi refermo, i hem parlat amb els veïns, aquella ocupació anirà fora, i ho asseguro. Perquè què han viscut els veïns allà, en aquell edifici? Que és lentíssim tot el sistema judicial, fins que no es pot acabar fent fora aquella gent d'allà, la qual el comportament no només és d'ocupació, és de delicte, és d'incivisme total cap a tot el seu veïnat, és intolerable també. I us asseguro que aquí actuarem amb tota la fermesa en quant la justícia ens ho permeti, ja siguem nosaltres o siguin els Mossos. Però t'asseguro que, almenys des de, com a alcalde, no puc permetre ocupacions d'aquest tipus a la nostra ciutat, perquè això el que fa és acaba repercutint a tot el veïnat i no hi tenen cap culpa. I això és d'un gran tenidor, aquest edifici, però és el que parlem a vegades. Hi ha ocupacions de grans tenidors, que encara que siguin de grans tenidors, no es pot permetre que allà es quedi aquesta gent, perquè tenim greus problemes de convivència amb el veïnat que tenim a l'entorn. Aquí tenc un tema. Si et sembla, Pep, tu tens, em penso, que tres qüestions, les branques dels arbres, tens també el vessament d'aigua, tens també... i la llum. L'abocament, bueno, vessament d'aigua, abocament, perdona, i l'enllumenat, sí. Endavant, Pep.
4: Gràcies, alcalde. Bueno, anem pel tema dels arbres i la seguretat i tal. El tema dels arbres, crec que ja ho he dit més d'una vegada aquí, és una qüestió, doncs, complexa, jo ho dic per experiència. O sigui, m'han criticat a les xarxes, m'han portat el 9-9 per tallar arbres i jo rebo comunicats per l'M7 de veïns advertint, doncs, que demanen que es talli algun arbre perquè consideren que és de risc. Puc parlar, per exemple, de la Revella de Sant Joan de l'any passat a l'Avinguda Puigmal. Després de seguir tot un procediment, de fer un estudi, valorar l'arbre, com que vam trigar més del que potser s'hauria de tenir per seguir tot un procediment de seguretat, doncs va caure l'arbre abans de que el tallés i que estigués programat per tallar. O sigui, això és una qüestió complexa, però per això estem, per prendre decisions. I la política d'aquesta regidoria, doncs, és la que ja vaig informar el ple passat, amb motiu d'una qüestió del tema del Lidl, i és que tenim un pla d'arbrat, tenim un pla preventiu, que passa és que la màxima prevenció vol dir començar a tallar arbres al mínim risc o sospita, i evidentment aquesta no és la política nostra. Això sí, a la que es detecta un cert risc de seguretat cap a les persones, sortim al diari o no sortim al diari, aplicarem, doncs, actuarem contra aquest arbrat. El de dimecres passat, per exemple, aquest segon que ha caigut, doncs, en unes setmanes, allà al passeig del Ter, l'aspecte exterior era totalment d'un arbre totalment saludable. A la que va caure la branca, automàticament ja vam ordenar que es tallés perquè estava podrit per dins. Això costa de saber i es fan actuacions en aquest camp. Val? I precisament, doncs, mireu el 16, o sigui, la setmana passada, dimecres, demà farà una setmana, doncs vaig aprovar un pla de 31.220 euros consistent amb gestionar, doncs, tota una sèrie d'arbres morts o amb risc de caiguda i el subministrament de 145 nou arbres per ubicar de dins la nostra ciutat. Vull dir que entenc que tot és millorable, sobretot doncs, amb aquestes circumstàncies, però sí que és veritat que entre el pla d'arbrat i evidentment el coneixement dels nostres tècnics, doncs és el seguiment que se li fa. Val? Respecte als companys de la CUP sobre la tarificació social de l'aigua i les mesures que es prenen, vull recordar que a la darrera modificació de tarifes, bueno, perdona, la darrera no, que va ser aquest any, la que hem parlat abans del ple del 2024, es va incloure una tarifa social que quan vam arribar nosaltres no hi era. O sigui, vam establir un parell de mesures al respecte. Una, incloure un tram més petit, amb la qual persones, doncs, ciutadans que no tenien gaire consum, doncs, com a mínim estaven incentivats, doncs, que la seva factura es rebaixés, però a més vam incloure una tarifa social que està inclosa dins les tarifes. Paral·lelament, tenim, doncs, el fons per vulnerabilitat de 20.000 euros que es dota anualment, que es va signar al darrer, el va signar l'alcalde el 23 de juliol i que concretament, a dades de l'informe del segon trimestre, que és el darrer que tenim, del mes de juliol, ha atès a 148 clients en situació de vulnerabilitat que representen 447 factures i per un import de 40.466 euros. Val? Un apunt, si fem una divisió ràpida, surten 92 euros per factura. Jo crec que aquí també, com a Ajuntament, tenim un cert recorregut d'intentar aportar eficiència al consum d'aquestes factures d'aigua, perquè com que cadascú de nosaltres sabem què paguem d'aigua, jo crec que, ostres, una factura de 92 euros de promig al trimestre és prou elevat, i cadascú que valori si sap el que paga de l'aigua, eh? Perquè la factura és complicada, però si voleu jo m'ofereixo, doncs, a portar una miqueta diguéssim, d'il·lustració. Però vull també aportar una altra qüestió que no té a veure amb la tarificació social, però sí que és veritat que és un servei més doncs, que presta, que s'està prestant per part de la concessió dins del servei de l'aigua, i són les facilitats de pagament. Ja sé que una cosa és la tarifa social, el fons de vulnerabilitat, que vol dir que no es pagarà, però una altra cosa també és donar facilitats en determinades circumstàncies. L'any 2025 es van signar 87 acords o compromisos de pagament sense interessos, el client tria el dia de pagament o s'estableix un pla pagament que en diuen 12 gotes per tenir una quota lineal per un import total de 25.687 euros. Crec també que aquesta mesura no és una qüestió menor, perquè, per exemple, l'any 2022 van ser només 34 acords i 10.009 amb 98 euros. És a dir, aquí hi ha una política també per part del concessionari d'afavorir doncs, aquests acords. Val? Sobre el tema de l'abocament al carrer Sant Martí, el dia 4 es va detectar doncs, un vessament puntual, val? Com que el tema del canal, òbviament, també no és com els arbres, però entrem una miqueta a la dimensió no desconeguda, però no coneguda del tot, i perquè està ple de mines i racons, llavors, una vegada es detecta aquest abocament, com que és un espai confinat, no es pot encarregar, diguéssim, a qualsevol contratista doncs, fer l'actuació que ja calia fer. Es parla amb Agbar, s'activa tot el protocol i el dia 10 de setembre doncs, es fa l'actuació pertinent. Jo hi ha una qüestió, que ho vaig veure també a xarxes i que sí que discrepo una mica, que ja es manifesta que sempre hi ha aquest abocament. Jo crec que no, sempre no hi ha aquest abocament. Sí que és veritat que periòdicament potser sí que és reincident, però us vull recordar que durant 9 mesos el canal va estar buit. Si hi hagués hagut l'abocament, evidentment durant aquests 9 mesos és fàcil de detectar. El que és complicat és detectar un abocament com aquest quan el canal està ple, però si el canal està buit és fàcil detectar un abocament, i aquest va ser el motiu perquè aquest es va detectar ràpidament. És només per aportar-nos una dada que per mi crec que és rellevant. Val? I llavors, sobre el tema per acabar, dels problemes de l'enllumenat, bueno, a vegades també passa als diferents grups que potser no ens comuniquem prou bé. A la comissió informativa jo em vaig oferir, tal com vaig dir pel grup de WhatsApp de regidors, i vaig exposar quin eren els, sobretot un sector que estàvem tenint problemes doncs, d'enllumenat. Des del meu modest punt de vista, separo el que és una lluminària fosa, que evidentment té els seus dies de substitució, d'acord amb el contracte, etc. I una altra cosa és un carrer sense llum. I aquí doncs, us puc assegurar que si està a sobre, perquè si convé, doncs, a part del procediment que tenim, que arriba a la concessionària, els tècnics de l'Ajuntament, però els tècnics de l'Ajuntament a les 9 del vespre no hi són, doncs, si convé, escolta'm, s'avisa el telèfon d'urgències. Tenim una zona complicada, ara mateix, que estem pendent de resoldre, que és carrer Sogor, Guilleries, Teuleria, Comerç, Rupit, Tabertet, i no sé si em deixo algun altre carrer. I aquí, doncs, és una qüestió del tema de subministrament elèctric. El subministrament elèctric té un problema, que és que si l'avaria no és franca, doncs has d'anar fent actuacions. Aquí s'han fet substitució doncs, d'algunes làmpades que provocaven humitat, a vegades tenim problemes de rates que es mengen el cablejat i has de fer eliminació per trobar doncs, el tram, si no és una qüestió del quadre general, que no és aquest cas. Ahir va tornar a haver-hi una incidència, em consta, i aquest matí ja ho he comentat amb l'enginyer, i estem a sobre i esperem resoldre-ho el més aviat possible. I demanar disculpes a la ciutadania dels que es vegin afectats.
1: Gràcies, Pep. Sí, va, doncs abans no anem a un altre tema, si vols.
5: Allò... Si em permets, no. Pep, és que tinc la sensació que no m'explico bé No ho sé, la teva resposta és cap de les dues. O sigui, jo no qüestiono l'acord amb l'empresa subministradora de l'aigua i de més. Tot això no. La meva pregunta anava sobre quantes, a partir de la llei que ha fet tota aquella prèvia, a partir d'això, quantes, a quantes vivendes, a quantes llars vulnerables se li ha aplicat la bonificació del 100% i s'ha assegurat el subministrament d'aigua. Els 60 litres, entre 60 i 100 litres. Va? Una, dues. L'altra, el tema del carrer Sant Martí, és un, jo entenc que és un sobreeixidor, perquè el que surt va directe al riu. Tu parles de canal, hi ha un tros en què surt el riu. És allà on d'una manera o altra, que no ho entenc, i per això era la pregunta, és que de les clavegueres, per comptes d'anar cap al lloc que toca, que és la depuradora, doncs se'n va directament allà. De la mateixa manera que dèiem això, és, allà també es va detectar, no fa pas molt temps, un abocament que venia directament d'una indústria, perquè era un abocament industrial, era l'altra pregunta. Vull dir, era aquest el tema que volia posar sobre la taula, és dir, tenim detectat o es pot veure com, què passa amb aquesta claveguera que fa aquesta qüestió? I després em quedava una altra. Hi ha altres llocs que passa això, de que les clavegueres van directes al riu, en un moment determinat, perquè no és una qüestió contínua, és una qüestió que de tant en tant passa això. Eren les preguntes, res més.
4: Del tema de la tarificació, crec que he dit que s'atenen 148, en tot cas, això, com que ho porten serveis socials, que són els que tenen les persones o els domicilis vulnerables, doncs la regidora et donarà oportuna informació. Val? Sobre el tema de l'abocament de, crec que era doncs, o gasoil o una mena de detergent, o, doncs realment no es va trobar d'on venia aquest abocament. I no serà que no fessin inspecció a bar. L'ACA em consta que com a mínim va venir com a mínim 3 vegades. Van fer recorregut des del Museu del Ter fins pràcticament a l'alçada abans del Piccolo, vale? I no van trobar d'on venia l'abocament, sincerament. No. Exacte. Per això deia que la complexitat del canal no és... El canal és un element patrimonial fantàstic que hem de conservar per a la nostra ciutat, però té la seva dificultat de gestió, eh? No. I ja fa alguns segles que hi és. I llavors sobre l'altre, doncs, ja ho he dit, ara mateix, a més, em consta que s'ha entrat un dret d'informació, així s'ha traslladat amb aquesta incidència i rebrà la resposta, i la resposta que t'he llegit és la mateixa que se li informarà.
6: Gràcies, Pep. Torna a paraula per l'Eva, després la Lluís la complementarà i té temes recurrents d'anar sobre rodes. Endavant, Eva, sisplau.
7: Sí, el tema de la biblioteca. En primer lloc, vull deixar clar que no reduir l'activitat de la biblioteca no és una cosa que ens agradi ni que haguem de normalitzar, però sí que tenim un problema des de fa temps, i és que el volum d'activitat que fa la biblioteca, tota la feina que això suposa, no? Perquè més enllà, bueno, darrere de cada activitat hi ha tota la feina d'organització, de gestió, de control, i tot va sumant, i hi ha poc personal. Llavors, havíem de trobar una solució: o ampliem plantilla o reduïm activitat, no? No pot ser que les persones que treballen a la biblioteca tinguin aquesta sobrecàrrega de treball. Llavors, com que ara mateix no podíem ampliar plantilla, està treballat conjuntament, està parlat amb la directora i buscant això. La solució no s'ha tret cap activitat, sinó que s'han espaiat amb el temps o s'han reduït per poder oferir el màxim d'activitat a la ciutadania, però també cuidant el benestar de les persones que hi treballen, i això, pensant que és una cosa temporal fins que puguem tenir els recursos necessaris per tenir els recursos humans i tota l'activitat normal.
8: Sí, jo per complementar una mica des de la part de recursos humans, que és la que jo porto, és un tema recurrent, la manca de personal a la biblioteca, i no ho neguem, fins i tot quan l'Aida va ser regidora, ja vam amb Diputació i vam haver de trobar una fórmula amb el conveni que es va fer perquè ja es deia que l'Ajuntament donaria compliment a aquesta pujada o aquesta pujada de personal sempre i quan pogués. Evidentment, el que no podíem fer amb un conveni és comprometre'ns quan ja sabíem que els nostres recursos eren limitats. Vull dir, va ser un... el conveni es va firmar, evidentment no va agradar a la directora. Entenc que la regidora en aquell moment, evidentment, tampoc va ser del seu agrat. Per mi, pues, tampoc, perquè ens hagués agradat poder pujar la quota de personal. Però com ja sabeu, i no és una excusa, jo diria que des de fa potser 4 o 5 anys, l'Ajuntament no ha crescut en places. Tots els moviments que s'han fet des de l'Ajuntament a nivell de personal han estat perquè hi han hagut amortitzacions i llavors entre les àrees s'han reorganitzat i s'han quedat on bé a dintre de les mateixes àrees. I això ho sabeu perquè cada vegada que hi ha un moviment d'aquests es passa per la mesa sindical i llavors això s'ha de passar per ple. Vull dir que en teniu plena constància. I el fet de que no podem pujar augmentar les places és algo que és recurrent i que us explico més d'una vegada. La nostra massa salarial és la que és i llavors, com que és la que és i estem en un pla d'ajustament, no podem fer ús de la taxa de reposició. Ojalà hi poguéssim fer-ho i poguéssim dotar de més plantilla, no només a la biblioteca, que ara no sé si són 4 o 5 persones. Eva, ara no sabria exactament entre el grup i això... Bueno, amb Diputació i tot. Ojalà hi poguéssim ampliar plantilla benestar social, que també tenen aquesta carència, i ojalà poguéssim ampliar plantilles pues, en altres àrees de l'Ajuntament. Això en quant a recursos humans. Llavors, en quant als patinets que és recurrent i precisament per això, no? Perquè té com una afectació molt directa entre la nostra població. Primera, que distingir una mica el que és l'ordenança, perquè dintre de l'ordenança, com que el que més d'alguna manera ens molestava eren els patinets elèctrics, aquesta ordenança sembla que l'haguem batejada com l'ordenança dels patinets i no és una ordenança dels patinets. Aquesta ordenança contempla la regulació dels patinets, que són els vehicles de mobilitat personal, i aquests tenen uns requisits que han de complir, però llavors la gent també de vegades ho confon amb el tema de les bicicletes, Marta. Les bicicletes estan dintre d'aquesta ordenança, però no es regeixen, no tenen per què complir els requisits de lo que serien els patinets. Després tenim els patinets petits, que són d'alguna manera identificats com a joguines, i després tenim altres engins de rodes. Tot això és el que contempla l'ordenança. El que passa és que és això, eh? Suposo que per aquesta associació d'idees, quan parlem de l'ordenança, ens ve al cap els patinets i fem una extrapolació dels requisits dels patinets amb els altres vehicles amb rodes. I no és així, hem de diferenciar-los. Si no m'equivoco, l'ordenança no va entrar en vigor al setembre, ara no voldria equivocar-me, em sembla que va entrar en vigor el 20 d'agost, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, voldria d'allò. Llavors, en quant als requisits dels patinets i les bicicletes a el que seria el passeig del Ter, evidentment que els patinets, els requisits els han de complir tant si van pel centre del poble com si van per l'espai lúdic que és el passeig del Ter. Però és el que us diem. Aquests requisits, com la placa identificativa, la matrícula, no han de complir les bicicletes. Estan totalment compartimentats el que serien els requisits de patinets i tot plegat. L'únic que sí que les bicicletes han de complir doncs, són les distàncies mínimes, respectar les zones amb les que hi ha preferència pels peatons. Totes aquestes normes sí que n'hi ha algunes que són per tots aquests vehicles i n'hi ha algunes que són específiques o bé pels patinets o bé per les bicicletes. Llavors, en quant a si s'han multat o no s'han multat, sí que s'ha multat i fins i tot, si no recordo malament, hi va haver-hi un temps que amb el nostre dipòsit hi havia entre 20 i 20 patinets decomissats. Ara devem tenir uns 15, perquè llavors un cop són multats, doncs evidentment han pagat la multa i el retiren. I en quant a... es podria multar més, i amb això... també estem sent una mica més laxes. Però per què estem sent més laxes? Perquè precisament s'ha de fer una campanya de sensibilització. Abans de l'entrada en vigor de l'ordenança, els agents de proximitat i jo mateixa vam anar als instituts i els hi vam deixar un díptic i els hi vam dir, sobretot, que estiguessin molt al cas perquè entraria en vigor l'ordenança i que llavors es multaria. Ara, que fa 4 dies que ha entrat en vigor, es preveu fer una altra campanya de sensibilització i si no s'ha multat tant és precisament perquè estem pendent de que ens arribi cartelleria amb punts més conflictius com ara el passeig, com ara aquí la plaça. Llavors ens va semblar que, tot i que l'ordenança havia entrat en vigor, començar a multar sense abans també haver fet una prèvia de sensibilització, tot i que és ho portem treballant des de fa molt de temps, pues ens va semblar que era una mica que no era de rebut. Per tant, s'està multant, hi ha denúncies, hi ha patinets decomissats i evidentment es farà aquesta campanya de sensibilització més a les escoles, ara que ha començat el curs escolar, i un cop hi hagin els cartells, doncs la gent ja podrà estar molt assabentada de tot plegat. Els decomissats i les denúncies, evidentment és complicat de vegades perquè els has d'agafar com infragantis. En aquell moment que et passen hi ha d'haver-hi el policia que els veu i que els denuncia. I evidentment denunciem doncs, aquella gent que va superràpid i si no, el que fan els agents és dir, escolta'm, hi ha la nova ordenança, seràs multat. També, evidentment, tenim aquesta mica de sensibilització i de poder fer aquestes campanyes. No sé si em deixo alguna cosa. Ah, sí, Toni, fem una cosa. Vas enviar pel grup de regidors, no sé si era aquest cotxe o no que parlaves de fa 3 anys, si no és aquest, bueno, me l'envies, perquè evidentment amb això sí que voldré saber exactament en quin estat es troba el cotxe i farem un retorn. No pot ser que tinguem un cotxe 3 anys i no sapiguem en quin estat es troba de la seva tramitació.
1: Gràcies, Lluís. I queda un tema, Ferbosa. En Ferbosa s'està treballant doncs, un projecte per poder doncs, eliminar aquestes pudors, un projecte que té a veure doncs, amb una planta de biogàs. Això és una qüestió que com a regidors doncs, n'heu estat assabentats, es va fer una reunió informativa. És un projecte que és feixuc de tramitar, és una qüestió que és llarga, però que sí que, com vau poder escoltar, i de la mà doncs, inclús de l'empresa que hauria de fer el projecte, que és el planta de biogàs, doncs ens permetria eliminar, si no el 100%, un 99% o un 90% molt, molt llarg del que són les pudors i almenys aquests episodis que certament hem viscut aquest estiu a la ciutat. Personalment, jo ho parlo ara com a veí, no com a alcalde, sí que li he fet ja diverses vegades amb el responsable de la planta de dir, escolta'm, que tornem a estar igual i de forma reiterada tenim una reunió aquests propers dies amb la planta, tant des d'urbanisme com també des de medi ambient a salut pública, per traslladar-se'ls aquest neguit i que, si us plau, sobretot doncs, donin aquest impuls i aquesta rapidesa. Em penso doncs, que quan hi hagi quan vam explicar en la reunió, quan hi hagi doncs, el projecte prou madur com per explicar-lo a nivell de ciutadania, els hi hem demanat a l'empresa que facin de la mateixa manera que es va fer doncs, en el parc fotovoltaic, que hi hagi una jornada oberta, que s'expliqui el projecte de la ciutadania i que la gent lliurement doncs, pugui plantejar les qüestions que vegin damunt de taula. Francament, a dia d'avui, crec que és l'única solució que es planteja, perquè crec que és un tancament, promet un tancament de Ferbosa, ja hi va haver un alcalde que va ser molt valent en el seu moment i no ho va poder aconseguir. És més, podria acabar tinguent conseqüències molt greus per ell en aquell moment i no hagués estat possible. Per tant, crec que el més intel·ligent és buscar una solució realment factible i la planta aquesta de biogàs en pot ser una d'important, amb el qual doncs, sí que m'agradaria comptar amb el recolzament de la majoria o de tots els grups, perquè és una decisió prou important i que al final és una decisió de futur de ciutat. Aquestes pudors, jo personalment vaig néixer a Gràcia i les he escoltades tota la vida. Crec que si tenim damunt de la taula realment un projecte que ens pot permetre acabar amb aquestes pudors, ostres, ens hem de plantejar molt seriosament quan a més l'assumeix l'empresa per descomptat. No sé si hi ha cap rèplica. Ah, disculpeu, d'aquest tema? Oh. Ah, doncs endavant, recordeu, vull dir, farem un torn i n'hi hem per tancar.
9: Bé, gràcies per la resposta. Vull dir, jo sabia la resposta, vull dir, la pregunta l'he fet amb una certa intencionalitat de posar una mica el tema sobre la taula i més d'afegir, no, acabar amb un prec. La meva percepció, o sigui, el que vostès m'han explicat a mi avui ja és el que sabia fa 3 anys quan vaig entrar a l'Ajuntament, però el que sí que ha canviat és una mica la meva percepció. O sigui, el problema no serien tant els motius de per què passa això, sinó veure que després d'aquests anys m'he adonat que potser Manlleu no és una ciutat que ofereixi grans oportunitats a infants en quant a activitats gratuïtes d'aquest tipus. Ja sigui de lleure, d'esplais, de reforç, de lectura, també per joves. Per joves no és una ciutat que ofereixi grans oportunitats en quant a espais públics gratuïts per joves. No. Llavors, d'aquí ve una mica la importància de que ja que no disposem d'altres coses, intentar incentivar això. Per exemple, se m'acut que, no sé, potser evitar el tancament de la biblioteca a l'agost, això no ha de ser massa car. No sé com s'hauria de fer a nivell de recursos humans i no es pot fer créixer el volum del capítol 1, el que sigui, però això no ha de ser massa costós, evitar el tancament, però no sé si tanca 15 dies o 3 setmanes o un mes. Intentar evitar això. Bé, jo penso que és important tenir en compte que aquestes activitats enriqueixen no només a les persones que hi participen, sinó als voluntaris, que hi ha molts voluntaris, que creen xarxa, i que és important poder plantejar un horitzó, ni que sigui a futur, un compromís, no vol dir que s'hagi de resoldre d'avui per demà, però sí fer petites passes perquè d'aquí a X temps això pugui estar resolt, no sé si externalitzant, dotant de més, bueno, s'hauria de veure. Però crec que és important poder mantenir, no?, veure aquest horitzó i tenir aquest compromís en quant a la biblioteca i a tot el que fan. Les opinions de la gent de fora de Manlleu són brutals sobre la nostra biblioteca. La gent de Vic ve a Manlleu, a la biblioteca de Manlleu, i això és molt guai, poder presumir d'això i poder presumir de les activitats que s'hi fan. Ja està, ara només aquest apunt.
6: Gràcies, Andreu. Toni?
4: Gràcies, senyor alcalde. Una mica la meva pregunta, el primer, agrair la resposta a la companya Montse. Ho coneixia i és correcte i crec que s'està fent una bona feina des de la seva àrea, però la meva pregunta està més vinculada no tant al porta a porta, sinó als actes incívics, perquè deixar un matalàs al mig del carrer no està vinculat al porta a porta, és un acte incívic. Deixar un sofà al mig del carrer no és al porta a porta, és un acte incívic. Al carrer Doña Blanca certament tenim un problema d'ocupació en aquell edifici, però quan trobem un camió ple de xatarra que va caient al mig del carrer, no està vinculat a l'ocupació directament, són ells que ho fan, però és la via pública, és la via pública on sí que tenim unes responsabilitats i podem prendre algun tipus d'actuació perquè no es vagi degradant l'espai i que els veïns de Manlleu a poc a poc diguin no vull passar per aquell carrer que és públic, perquè senten la molèstia, veuen un dia que estan fent un canvi d'oli, un dia hi ha escombraries tirades al mig del carrer. Certament tenim un problema en aquell edifici, però la via pública sí que penso que s'hauria de fer algun tipus d'actuació. Crec que és important també que comencem a parlar de l'ordenança de civisme. Quan jo vaig entrar en aquest ajuntament ja fa una colla d'anys, va ser el primer que es va parlar. I és una ordenança que no aconseguim mai que avanci i que ens posem d'acord i que la puguem aprovar. Hem aprovat la de patinets i bicicletes, em sembla molt bé, però l'ordenança de civisme és una ordenança necessària i que cal aplicar-la. I ha arribat un moment que està molt bé fer pedagogia, està molt bé parlar amb tothom, està molt bé visitar les cases, però arriba un moment que la gent no ho entén i només entén la sanció. Poder arribar a aquest moment i és moment d'aplicar aquestes sancions. Gràcies.
6: Marta?
10: Sí, no, només molt breu. Dir-li a la Lluïsa que gràcies per la informació que deies, sobretot d'informació i de conscienciació del tema dels patinets, però l'ordenança específica diu ordenança sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. Aquest és el títol. I llavors, quan es va fer això, ho dic perquè de vegades quan fem preguntes, sembla que ens l'hàgim inventat un moment. Jo em vaig tornar a llegir tota la normativa ara, fa poc, per fer aquesta pregunta, i sí que parla de bicicletes perquè es va fer una actualització de les bicicletes. Les bicicletes també són elèctriques, vale? I es va fer una actualització, i per això demanava vehicles. O sigui, no és que tingui una errada, que no hagi entès el concepte. Sí, el concepte l'he entès perfectament, però aquí també hi entren les bicicletes, eh? Però bueno, en tot cas, entenc que ja es faran les campanyes pertinents i per tant tant, agraeixo la informació i esperem que millori aquesta sensació que tenim de que les bicicletes i els patinets passen per tot arreu, corren per tot arreu, van sense la normativa que ens hem establert nosaltres mateixos i hem aprovat, i per tant només animar a que ho puguem anar millorant aquest tema, simplement.
6: Gràcies. Lluïsa, si vols contestar breument.
8: Sí, no, breument. No, jo em sembla que no ens hem entès, Marta, perquè no, quan la meva contesta no era que tu no haguessis entès el concepte, sinó que en general és això. Quan parlem d'aquesta ordenança, la gent té al cap els patinets i és, com he dit, contempla les bicicletes, els patinets petits de joguines, ho contempla tot. Vull dir que no, jo diria que no ens hem entès a l'hora de la pregunta, la contesta. Toni, et volia contestar alguna cosa i ara no sé què era.
6: Civisme.
8: Ah, no, el de l'ordenança de civisme. Vale. Ara pensava, ostres, mira, aquesta ordenança de civisme realment està sent un mal de cap. I està sent un mal de cap perquè és una ordenança molt transversal on totes les àrees tenen a dir. Llavors, hem fet potser 3 reunions i em sembla que el 4, 5, 6, no sé quin dia és. El quin dia? El 6 d'octubre tornem a tenir un comitè executiu, perquè llavors es treballa a petit comitè, cada regidor amb el seu cap d'àrea, i llavors tot això es posa en comú amb un comitè executiu. Llavors ens queden per perfilar 3 o 4 conceptes que sembla que no acabem de tenir-hi clar. Ja t'ho dic, potser és el tercer comitè que tenim, i el d'aquest octubre de l'únic que es parlarà serà de l'ordenança de civisme.
6: Molt breu, Rossend.
11: Gràcies, alcalde. Pep, una cosa del tema de les branques, que m'has comentat amb els tècnics, doncs, que aneu revisant els arbres, això seria molt al dia a dia, que està perfecte. Sabem que fa uns anys, aquí a l'Ajuntament, més de 10 anys, es va fer un estudi més profund sobre quins eren els arbres que estaven més bé o més malament. Potser després de 10 anys d'haver fet aquests estudis, ha passat moltes èpoques de calor, els arbres han passat un estrès hídric molt elevat, no sé si l'Ajuntament podria, doncs, fer un estudi més acurat, perquè s'estan donant aquests casos amb freqüència, i potser fer un estudi així ens també permetria tenir una durada més en el temps. Vale, merci.
4: Sí, sí, s'està fent, eh? S'està fent. Sí, sí. No, no, s'està fent el seguiment de l'arbrat. Sí?
11: Sembla que no ens hem entès. No ens hem entès, Pep. O sigui, jo dic, el seguiment de l'arbrat del dia a dia, però llavors, paral·lelament, un estudi, vale, extern, de que et digui com està tota la situació de l'arbrat, en el qual et digui, doncs, aquest arbre s'està morint, aquest, l'altre, i llavors que prendre mesures d'actuació. És aquest, amb un estudi extern estic parlant.

0: I res, jo abans de pensar que en Rossend volia afegir alguna cosa del tema de civisme, i per això t'he donat paraula, eh? Però bàsicament això, és a dir, jo no voldria obrir ara de nou el debat, perquè ja és l'última intervenció i tenco, però senzillament ho torno a dir, perquè és així. Aquesta ocupació és molt problemàtica, els veïns han viscut durant molt de temps amb molts problemes, els asseguro que nosaltres estarem a sobre i que farem el possible perquè s'acabi d'hora, perquè molt de l'incivisme d'aquell carrer ve provocat dels veïns aquests. Perquè, a més, és fet i conegut en molts llocs d'aquí a Manlleu, doncs, que aquells cotxes d'allà que perden oli i que tenim amb carregat doncs, d'estris i que normalment doncs, perden també trossos doncs, de rentadora, de rentaplats pel carrer, vehicles que han estat multats moltíssimes vegades per no tenir ITV ni tenir assegurança i se'ls ha posat doncs, el CEPO, que en diríem en català, no sé com s'hi diu, el CEPO, per any, doncs ho apliquem i ho aplicarem. Espero que quan puguem fer que és el desallotjament d'aquest edifici doncs també hi estigueu d'acord perquè realment serà acabar amb l'incivisme de la zona. I amb això doncs acabaríem, si no hi ha més intervenció, el ple d'avui, ple que ha sigut emotiu doncs, pel nostre company doncs, Eduard Robles i també per tots nosaltres. Amb això doncs, ens retrobem, el company Robles ens espera perquè doncs, anem doncs, a sopar amb ell per acabar-lo de despedir i per tant doncs, tancarem el ple i res, ens retrobem el proper mes. Moltes gràcies.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música, es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys i de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and clàssics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units, i mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: amb Esteve Llop.
1: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds. Un

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: Si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sol de Percy Sledge. When a man loves a woman.

0: de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

0: Els números 1 del rock de tots els temps.
1: Just believe in me.
0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.